Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Marina, sempre al teu costat.

Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe. Marina360.cat.

Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Matí 360.
1: L'Institut d'Assistència Sanitària ha acomiadat un treballador de l'Hospital Santa Caterina de Salt arran d'una investigació interna per un presumpte cas d'assetjament sexual.
2: El conjunt de Mosgasca no ha pogut classificar-se pels play-off d'ascens, tot i la victòria aquest cap de setmana en el derbi davant de la Juventus Lloret. Va ser per un marcador de 2-3. Tot i la victòria, com diem, els lloretencs acaben la temporada en el tercer lloc de la classificació i sense la possibilitat de disputar el play-off d'ascens a la Lliga Elite.
3: Un partit raro perquè estàs jugant però estàs pendent d'un altre partit ja que no depens de tu i bueno, crec que no vam acabar d'estar del tot bé, però ells també es notava que no jugaven res.
4: El Partit Popular perd la majoria absoluta a Andalusia i Vox serà decisiu.
5: Aquests els vaig veure.
6: Ai, quina ràbia que em fas.
5: Fent de taloners de Pretenders. Per què? Per què eren taloners de Pretenders? Perquè en aquella època Jimmy Kerr i Chrissy Hynde estaven junts. Ah. Amb la qual cosa, com que bueno, hi havia tema, doncs anaven de gira junts.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
7: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Vols estar al dia de tota l'actualitat de la Selva i el Maresme? Apunta't al nostre canal de Telegram. Radio Marina.

Escolta'ns on vulguis i quan vulguis. Marina360.cat.

0: Matí 360.
1: L'Institut d'Assistència Sanitària ha acomiadat un treballador de l'Hospital Santa Caterina de Salt arran d'una investigació interna per un presumpte cas d'assetjament sexual.
2: El conjunt de Mosgasca no ha pogut classificar-se pels play-off d'ascens, tot i la victòria aquest cap de setmana en el derbi davant de la Juventus Lloret. Va ser per un marcador de 2-3. Tot i la victòria, com diem, els lloretencs acaben la temporada en el tercer lloc de la classificació i sense la possibilitat de disputar el play-off d'ascens a la Lliga Elite.
3: Un partit raro perquè estàs jugant però estàs pendent d'un altre partit ja que no depens de tu i bueno, crec que no vam acabar d'estar del tot bé, però ells també es notava que no jugaven res.
4: El Partit Popular perd la majoria absoluta a Andalusia i Vox serà decisiu.
5: Aquests els vaig veure.
6: Ai, quina ràbia que fas.
5: Fent de taloners de Pretenders. Per què? Per què eren taloners de Pretenders? Perquè en aquella època Jimmy Kerr i Chrissy Hynde estaven junts. Ah. Amb la qual cosa, com que bueno, hi havia tema, doncs anaven de gira junts.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
1: Una iniciativa de Vitaldent.
2: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
3: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
4: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
5: A Lloret Pizzeria
4: i Pomodoro.
6: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats. Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
7: Diputació de Girona.
8: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Matí 360.
9: L'Institut d'Assistència Sanitària ha acomiadat un treballador de l'Hospital Santa Caterina de Salt arran d'una investigació interna per un presumpte cas d'assetjament sexual.
10: El conjunt de Mos Gascà no ha pogut classificar-se pels play-off d'ascens, tot i la victòria aquest cap de setmana en el derbi davant de la Juventus Lloret. Va ser per un marcador de 2-3. Tot i la victòria, com diem, els lloretencs acaben la temporada en el tercer lloc de la classificació i sense la possibilitat de disputar play-off d'ascens a la Lliga Elit.
11: Un partit raro perquè estàs jugant però estàs pendent d'un altre partit ja que no depens de tu i bueno, crec que no vam acabar d'estar del tot bé, però ells també es notava que no jugaven res.
12: El Partit Popular perd la majoria absoluta a Andalusia i Vox serà decisiu.
13: Aquests els vaig veure.
14: Ai, quina ràbia que em fas.
13: Fent de taloners de Pretenders. Per què? Perquè eren taloners de Pretenders? Perquè en aquella època Jimmy Kerr i Chrissy Hynde estaven junts. Ah. Amb la qual cosa, com que bueno, hi havia tema, doncs anaven de gira junts.
8: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
7: Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe. Marina360.cat.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: El diumenge 31 de maig, vine a descobrir Arbúcies com mai l'has vist. Els carrers s'ompliran de color amb la mostra de catifes de flors naturals. Durant tot el dia podràs veure en directe com s'elaboren les catifes, gaudir dels racons catifes i passejar per la Fira d'Artesans. I a partir de 6:45 de la tarda, la gran cercavila recorrerà els carrers del centre del poble. No t'ho perdis! A visitarbúcies.com.
3: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar, especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. T'hi esperem.
4: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 31 de maig. Costella tira 7,95 euros al quilo. Llata de vedella 15,50 euros al quilo. Xurrasco de vedella 17,95 euros al quilo. Aletes de pollastre 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi Dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
6: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
5: De cap a cap, el radio show de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
6: Escolta cada tarda De cap a cap. De dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio Marina i a marina360.cat. Matí 360.
7: L'Institut d'Assistència Sanitària ha acomiadat un treballador de l'Hospital Santa Caterina de Salt arran d'una investigació interna per un presumpte cas d'assetjament sexual.
8: El conjunt de Mosgasca no ha pogut classificar-se pels play-off d'ascens, tot i la victòria aquest cap de setmana en el derbi davant de la Juventus Lloret. Va ser per un marcador de 2-3. Tot i la victòria, com diem, els lloretencs acaben la temporada en el tercer lloc de la classificació i sense la possibilitat de disputar el play-off d'ascens a la Lliga Elite.
9: Un partit raro perquè estàs jugant però estàs pendent d'un altre partit ja que no depens de tu i bueno, crec que no vam acabar d'estar del tot bé, però ells també es notava que no jugaven res.
10: El Partit Popular perd la majoria absoluta a Andalusia i Vox serà decisiu.
11: Aquests els vaig veure.
12: Ai, quina ràbia que fas.
11: Fent de taloners de Pretenders. Per què? Per què eren taloners de Pretenders? Perquè en aquella època Jimmy Kerr i Chrissy Hynde estaven junts. Ah. Amb la qual cosa, com que bueno, hi havia tema, doncs anaven de gira junts.
6: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
13: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.
3: Sempre al teu costat.
4: Molt bon dia, som dimarts 19 de maig del 2026.

0: Hi ha poques altres maneres de començar el dia tan bé com escoltant la música de Bruce Springsteen i especialment, almenys pel que fa a gustos musicals, a gustos més personals, aquest Brilliant Disguise. Què tal, com esteu? Molt bon dia, benvinguts, benvingudes al Matí 360 de Ràdio Marina d'aquest dimarts.
1: Matí 360.
0: De fet, la música és una de les millors maneres, en general, de començar bé el dia. Per això, sempre ho fem amb vosaltres al 100.3 i al 96.2 de l'FM i també a marina360.cat. Comencem, doncs, d'aquí fins a 10 del matí. Us expliquem l'actualitat de la Selva i el Maresme. Tenim també altres qüestions. Avui també tenim la secció d'opinió, com cada 15 dies, dimarts cada 15 dies, d'en Joan Ferrer. I, per altra banda, avui també, a la segona hora, a banda del viatge en el temps en el DeLorean amb la Montse Rico, també tenim l'espai sobre habitatge, sobre el sector immobiliari, amb Serres Immobiliària. Serà a partir d'un quart de 10 aproximadament amb en Josep Serra. Ens parlarà avui si és millor comprar una vivenda nova o una vivenda de segona mà. De fet, aquest espai esdevindrà a partir d'avui mateix ja setmanal, de regularitat setmanal. Cada dimarts tindrem l'actualitat del sector immobiliari o aquelles qüestions del sector immobiliari d'interès de la mà de Serres Immobiliàries de Santa Susana. Tot plegat amb bona música. No ens deixem tampoc, evidentment, les portades amb els diaris amb l'Isabel González, l'actualitat també de l'agenda d'activitats i la mobilitat. Tot plegat, com deien, també amb bona música, amb la millor música des de Ràdio Marina. Salutacions a tot l'equip de la Montse Rico, el Darino Mateu, l'Isabel González i qui us parla, Josep Lluís Vidal. 8:06, moment de fer un cop d'ull a les notícies.

0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, han escenificat aquest dilluns l'acord per impulsar el futur tren orbital ferroviari, una infraestructura que ha de connectar Mataró i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. El projecte preveu una línia de 120 quilòmetres amb 40 estacions i una inversió estimada de 5.200 milions d'euros. El calendari més optimista situa la finalització de tota la infraestructura l'any 2041, tot i que el desplegament es farà per fases. La segona seria la que afectaria o la que donaria servei, millor dit, a Mataró, a la corona de Mataró. El govern defensa que el nou model ferroviari permetrà trencar amb l'actual esquema radial centrat en Barcelona i millorar la mobilitat entre les comarques metropolitanes. Escoltem la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
1: Fa que aquesta segona corona, o regió metropolitana, estigui connectada, com hem vist, des de Vilanova i la Geltrú, al Garraf, fins a Mataró, al Maresme, enllaçant de manera directa l'Alt Penedès, Vilafranca, Martorell, Baix Llobregat, Terrassa i Sabadell en el Vallès Occidental o Granollers en el Vallès Oriental, acabant, com deia, fins al Maresme. Per tant, sis comarques connectades que per moure's ja no ho hauran de fer de manera radial cap a Barcelona, sinó que ho faran de manera transversal, i això també exigent el sistema, com també s'assenyalava, en l'àmbit més metropolità.
0: Els alcaldes de la segona corona metropolitana han celebrat l'acord i consideren que el projecte pot afavorir la connexió entre territoris i impulsar el desenvolupament econòmic i social. Canviant de qüestió, les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya han reclamat a la consellera d'Educació, Esther Niubó, que negociï amb els docents per resoldre el conflicte obert al sector educatiu. En una carta enviada al departament, l'entitat critica el que considera un menyspreu cap als professionals de l'educació i assegura que fa mesos que denuncien manca de recursos, sobrecàrrega laboral i dificultats per garantir una educació inclusiva i de qualitat. L'entitat defensa que les reivindicacions dels docents van més enllà de les condicions laborals i afecten directament l'atenció educativa i emocional de l'alumnat. L'organització també rebutja la presència dels Mossos d'Esquadra en espais educatius i assemblees de professors, una situació que considera incompatible amb una educació democràtica. Les famílies reclamen més recursos per a l'escola pública, reforçar la codocència i revisar les polítiques educatives actuals. 8 minuts al matí, més qüestions.

El Consell Comarcal del Maresme assumirà la gestió del servei de transport escolar no obligatori a Tordera a partir de les últimes setmanes d'aquest curs 2025-2026. L'acord s'ha formalitzat amb l'assignatura d'un conveni entre el Consell i l'Ajuntament de Tordera i permetrà que l'ens comarcal passi a encarregar-se de la tramitació del servei, l'organització de les rutes i el procés d'inscripcions. El canvi també tindrà continuïtat per als pròxims cursos escolars. Paral·lelament, ja s'ha obert el període d'inscripció del servei de transport escolar no obligatori per al curs vinent 2026-2027. I els comerços físics permeten des d'aquest dilluns pagar amb Bizum. La nova funcionalitat s'implantarà de manera gradual i la previsió és que estigui plenament operativa a finals d'any. El sistema permetrà fer pagaments presencials directament entre comptes bancaris i sense contacte, apropant el mòbil al datàfon gràcies a la tecnologia NFC. Segons Bizum, la disponibilitat del servei dependrà de cada entitat bancària i tant els bancs com els establiments aniran incorporant progressivament aquesta opció de pagament. La plataforma calcula que al desembre la gran majoria dels més de 31 milions d'usuaris de Bizum podran utilitzar aquest sistema als comerços. I en clau cultural, destaquem que els Jardins de Santa Clotilde de Lloret de Mar acolliran aquest estiu 4 concerts del cicle Candlelight, una proposta musical amb actuacions a la llum de les espelmes que combina música clàssica i versions de grans artistes contemporanis. Els concerts es faran entre els mesos de juliol i agost a l'amfiteatre dels Jardins. Des de l'Ajuntament indiquen que la iniciativa es presenta com una aposta per promocionar el patrimoni cultural de Lloret i consolidar el municipi dins el circuit d'esdeveniments culturals de Catalunya. Informació d'àmbit general. El Consell Nacional d'Esquerra Republicana ha avalat aquest dilluns a la tarda l'acord de pressupostos entre els republicans i el govern de la Generalitat. Després d'aquesta aprovació interna, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, signaran avui l'acord al Palau de la Generalitat. El pacte s'ha desencallat després de l'acord entre les dues formacions per impulsar el futur tren orbital ferroviari. A més, socialistes i republicans també han acordat reforçar l'Agència Tributària de Catalunya amb 527 milions d'euros i avançar perquè Catalunya tingui la majoria al Consorci de la Zona Franca. I els agents rurals faran vaga els dies 26, 27 i 28 de maig per reclamar millores laborals i denunciar la situació de precarietat que, segons els sindicats, afecta el cos des de fa anys. 4 sindicats i la intersindical alerten d'una manca crònica d'efectius, salaris inferiors als altres cossos operatius i problemes d'organització interna que dificulten el servei i la conciliació laboral. Els sindicats també asseguren que l'arribada de la pesta porcina africana està incrementant la pressió sobre una plantilla que consideren saturada i adverteixen de les dificultats per cobrir les jubilacions previstes entre els comandaments aquest mateix any. Per tot plegat, reclamen al Departament d'Interior l'obertura de negociacions urgents. I acabarem aquest bloc de notícies amb la previsió del temps. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest dimarts, núvols alts que deixaran el cel mig cobert, tot i que també tindrem clarianes. Temperatura màxima avui entre els 22 i els 24 graus a les hores centrals del dia. Teniu més informació, més notícies a marina360.cat, també cada hora els butlletins informatius de Ràdio Marina i els nostres canals de Telegram i de WhatsApp. Dos minuts per arribar a un quart de nou del matí, moment ara de fer un cop d'ull a la mobilitat del territori.

Comencem per la C60, l'autovia que connecta el Maresme amb el Vallès, amb un quilòmetre de circulació amb retencions en direcció a l'enllaç amb l'AP7 a l'alçada de la Roca del Vallès. També la C31, la via que connecta l'autopista del Maresme en el seu tram final amb l'àrea metropolitana de Barcelona, presenta 3 quilòmetres de circulació amb retencions en sentit Barcelona a l'alçada de Badalona. Circulació també, com cada dia complicada, cada dia laborable complicada, els accessos a l'àrea metropolitana de Barcelona, rondes a Barcelona i nus de la Trinitat. I pel que fa al servei de Rodalies, el primer tren de la línia R11, que sortia de Portbou abans de les 6 del matí i havia d'arribar a aquesta hora a Barcelona, circula amb una demora de 30 minuts a causa d'una incidència entre Portbou i Figueres. I també des de Rodalies recorden que des d'ahir dilluns ja circulen tots els trens entre el tram Blanes-Massanet-Massanes de la línia R1. Després de que s'han acabat les actuacions previstes en aquest tram. Gairebé un quart de nou del matí, arriba el so ara d'Olivia Dean, amb aquest tema que hem conegut fa, un poc més d'un mes. És el So Easy.

Avui la cosa va de clàssics. Primer Bruce Springsteen, ara Patti Smith amb aquest Because the Night. 8 del matí, gairebé 23 minuts. Fem un cop d'ull a les propostes de l'agenda d'activitats i comencem per Blanes, destacant el cicle de concerts Música a l'Esperança. Es fan tots els divendres de maig a partir de les 10 de la nit a la Capella de l'Esperança. També tenim l'exposició Espècies invasores marines, l'amenaça silenciosa, que es pot visitar a la Casa Saladrigues fins al 30 de maig, de dimarts a dissabte. I també el proper dissabte i diumenge 23 i 24 de maig hi ha la Fira d'Entitats de Blanes, amb 62 activitats diferents al Passeig Mar durant tot el dia. A Lloret continuen celebrant fins al 31 de maig les jornades gastronòmiques de l'arròs i participen 18 establiments diferents i també l'escola d'hostaleria. I també hi ha l'exposició sobre l'evolució dels establiments hotelers de Lloret fins al 28 de maig a la Casa de Cultura. Per altra part, destaquem a Sant Hilari l'exposició Univers Ximeno, una col·lecció de postals de gran valor fotogràfic i històric que es pot visitar els caps de setmana fins a finals de juliol a la nau Sutiadar. Seguim aquest dimarts 19 de maig. Ara arriba el so de David Guetta versionant aquest tema de Bonnie Tyler.

0: Tens un Seat, un Cupra o un Volkswagen amb els manteniments inclosos Longdrive? Saps que pots escollir el taller on fer-los? A AutoAulet Malgrat som servei oficial. Professionalitat, proximitat i qualitat en cada detall. I a més, servei integral en mecànica, pneumàtics, manteniment i planxa i pintura. AutoAulet Malgrat. Tot el que el teu cotxe necessita en un sol lloc. Visita'ns a l'Avinguda Costa Brava 122 de Malgrat o a autoaulet.net.
1: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
2: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
3: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
4: Busques cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero? A Quadis Andreu tens més de 150 vehicles multimarca en estoc, tots revisats i certificats. A més, amb garantia de fins a 60 mesos. Vine al teu concessionari de confiança. T'esperem a Quadis Andreu, carretera nacional 2, 25-27 de Fornells de la Selva i també a Quadis Andreu, carrer Antoni Bernés i Voltresa 8 de Girona.
5: Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.

segell 100% Lady Gaga en Runaway amb la col·laboració de Doegy, que vam conèixer, aquest tema el vam conèixer el mes passat. És una de les novetats destacades que sona a Ràdio Marina. 8 i gairebé 35 minuts del matí. Ens quedem tot seguit ara amb una altra cançó que de ben segur recordes i també fins i tot arribes a cantar, almenys en algun tros de la seva lletra. És recordant aquest tema de Jarabe de Palo amb Pau Donés, Grita.

0: Matí 360.
1: Obrim els diaris amb la Isabel González. Isabel, bon dia.
2: Molt bon dia, què tal? Com estem? Molt bon dimarts. Moment de conèixer quins són els titulars més destacats que trobem en les diferents portades dels diaris. És per això que anem al quiosc i comencem amb el diari de Girona, on hi podem llegir: Girona té un dèficit de gairebé 20.000 habitatges. La compra-venda de pisos a les comarques gironines marca un nou rècord durant el mes de març, i també la família de la nena atacada per un senglar a Cadaqués reclama uns 70.000 euros. Passem ara a la portada del Punt Avui. El tema del dia del diari diu: supervivència en joc. L'hecatombe laborista en les últimes eleccions a Anglaterra amenaça la continuïtat del tradicional bipartidisme britànic i col·loca el primer ministre contra les cordes. També en portada, com sempre, una entrevista avui a Zsolt Boda, politòleg i investigador en ciències socials, qui diu: amb la caiguda d'Orbán, Hongria entra en una revolució suau. Fem un cop d'ullarà a la portada de La Vanguardia. Moreno escriu en vol governar sense Vox en espera de les seves exigències. I també la Moncloa fa plegar el conseller delegat d'Indra. Passem ara al periòdico. Els aeroports acumulen 87 avions abandonats. Els aeròdroms espanyols han de passar per un llarg periple burocràtic per poder subhastar-los després de lustres a les seves instal·lacions. I també en portada, Educació presentarà avui l'oferta als docents en una altra jornada de vaga. Ja acabem i ho fem amb el diari ara. Esquerra valida els pressupostos d'Illa, diuen, i ho exemplifiquen també en fotografia. I a més, preocupació pel greu brot d'Ebola al Congo. Aquests, doncs, són els titulars més destacats del dia d'avui que podem trobar en les portades de dimarts, 19 de maig.
1: Gràcies, fins demà.
2: Fins demà, que vagi bé.
1: En 5 minuts seran 3 quarts de 9 del matí d'aquest dimarts, 19 de maig. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Passa un minut gairebé de 3 quarts de 9 del matí. Avui, com cada 15 dies, és el moment de l'espai d'opinió d'en Joan Ferrer. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Josep Lluís. Avui parlaré de dues activitats del sector primari, molt arrelades a casa nostra. Parlo de la pesca i l'agricultura, dos sectors que no passen precisament pel seu millor moment des de fa molts moments, és a dir, molt de temps. Tots sabem que la fauna i la flora dels mars i oceans no és infinita i s'ha de treballar per mantenir-la en convivència amb l'activitat extractiva, com pot ser la pesca. En tot cas, el mal dels nostres mars no prové únicament de la pesca. La presència de plàstic, per exemple, tan comentada aquests darrers anys, és una realitat per obra i gràcia de tots nosaltres. Està molt bé que hi hagi vedes, es regulin les xarxes, altres estris de pesca diària i es miri per preservar al màxim el fons marí. Ara, no es pot collar els pescadors fins a límits que no poden assumir de cap manera. Des de Madrid, o una mica més lluny, Brussel·les, dues capitals, que tindran molts polítics i tècnics, però que, curiosament, no tenen sortida al mar. Aquest cap de setmana a Blanes s'ha celebrat una nova fira Blanes Mar, impulsada per la Confraria de Pescadors i el Departament de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Blanes. Una festa on s'ha pogut, entre moltes altres propostes, degustar peix de casa nostra i ha quedat ben clar que el sector pesquer vol seguir endavant. I del mar a la terra. Aquests dies he vist un anunci on es diu: menja fruita de la Unió Europea, menja plàtans de Canàries. També es podria demanar que es consumeixin taronges de València o verdures de la conca de la Tordera, per exemple. El més greu de tot és que aquest anunci certifica que en la majoria dels casos ni la fruita ni la verdura que consumim és de l'anomenat quilòmetre zero, més aviat dels quilòmetres 10.000 o 15.000. Els pagesos pateixen la pressió urbanística, les dificultats del mercat o, en molts casos, els problemes per aconseguir un relleu generacional. Factors als que cal afegir la climatologia, cada cop més variant. Una tempesta fora de temps ens pot arruïnar la feina d'un any. Per tant, màxim suport de les institucions a l'agricultura i la pesca, però també de la societat en general, que per estalviar uns cèntims d'euro deixa en un carreró sense sortida els seus veïns.
0: Gràcies, Joan. Fins aquí 15 dies.
2: Canvis en el pagament de la taxa de residus a Blanes, que ara va separat del consum d'aigua. Per informar-se, fins al 14 de setembre hi haurà 3 punts d'assistència al ciutadà. De dilluns a divendres, de 9:45 a 14:45. Sense cita prèvia, al carrer Ample número 11, a la Biblioteca Roberto Bolaño. Amb cita prèvia obligatòria a l'oficina de l'amic de l'Ajuntament. Més informació a blanes.cat/taxaresidus o al telèfon 972-379-379.
3: Ajuntament de Blanes, al servei del ciutadà.
4: Atenció! A Dental Dent Palafolls tenim promoció especial d'Invisalign. I a més, et regalem 2 mesos de gimnàs a l'Anytime Fitness Santa Susanna. Dental Dent Palafolls, alinea el teu somriure, activa el teu cos, no ho deixis escapar. Dental Dent Palafolls, demana cita avui mateix al 609-85-51-50.
5: Hola, Gala.
6: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
5: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
6: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
7: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terres gironines.
8: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
7: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
8: Home.
7: Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
9: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
7: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
8: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
10: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell ja reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
11: Matí 360.

Mam Maduixa, que ens sorprenia l'any passat amb aquest Vitamina de l'amor. En escassos 7 minuts arribem a les 9 en punt del matí. Mobilitat, actualització de mobilitat. Continua la retenció a la C31, la via que connecta l'autopista del Maresme amb l'àrea metropolitana de Barcelona en el seu tram final. Hi ha 2 quilòmetres de circulació amb retencions en sentit Barcelona, a l'alçada de Badalona. També continuen les complicacions per accedir a l'àrea metropolitana de Barcelona des de la Selva i el Maresme, a les rondes de Barcelona i també al nus de la Trinitat, com cada dia laborable. Pel que fa al servei de Rodalies, Rodalies de Catalunya informa d'aquesta recuperació ja total del servei entre Blanes i Maçanet-Massanes durant tot el dia, a partir de les 10 de la nit, entre aquest tram afectat. Abans es feia, fins aquest dilluns, es feia a partir de les 10 de la nit, amb un servei per carretera. Ja es fa durant tot el dia el tram entre Blanes i Maçanet-Massanes amb servei ferroviari. 6 minuts i les 9, moment de l'actualitat. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, han escenificat aquest dilluns l'acord per impulsar el futur tren orbital ferroviari, una infraestructura que ha de connectar Mataró i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. El projecte preveu una línia de 120 quilòmetres amb 40 estacions i una inversió estimada de 5.200 milions d'euros.

0: el Vallès Occidental o Granollers en el Vallès Oriental, acabant, com deia, fins al Maresme. Per tant, 6 comarques connectades que per moure's ja no ho hauran de fer de manera radial cap a Barcelona, sinó que ho faran de manera transversal, i això també exigent el sistema, com també s'assenyalava, en l'àmbit més metropolità.
1: Els alcaldes de la segona corona metropolitana han celebrat l'acord i consideren que el projecte pot afavorir la connexió entre territoris i impulsar el desenvolupament econòmic i social. I les associacions federades de famílies i alumnes de Catalunya han reclamat a la consellera d'Educació, Esther Niubó, que negociï amb els docents per resoldre el conflicte obert al sector educatiu. En una carta enviada al departament, l'entitat critica que el que considera un menyspreu cap als professionals de l'educació i assegura que fa mesos que denuncien manca de recursos, sobrecàrrega laboral i dificultats per garantir una educació inclusiva i de qualitat. L'entitat defensa que les reivindicacions dels docents van més enllà de les condicions laborals i afecten directament l'atenció educativa i emocional de l'alumnat. L'organització també rebutja la presència de Mossos d'Esquadra en espais educatius i assemblees de professors, una situació que considera incompatible amb una educació democràtica. Les famílies reclamen més recursos per a l'escola pública, reforçar la codocència i revisar les polítiques educatives actuals. El Consell Comarcal del Maresme assumirà la gestió del servei de transport escolar no obligatori a Tordera a partir d'aquestes darreres setmanes d'aquest curs 2025-2026. L'acord s'ha formalitzat amb l'assignatura d'un conveni entre el Consell i l'Ajuntament de Tordera i permetrà que l'ens comarcal passi a encarregar-se de la tramitació del servei, l'organització de les rutes i el procés d'inscripcions. El canvi també tindrà continuïtat durant els pròxims cursos escolars. Paral·lelament, ja s'ha obert el període d'inscripció del servei de transport escolar no obligatori per al curs vinent 2026-2027. I els comerços físics permeten des d'aquest dilluns pagar amb Bizum. La nova funcionalitat s'implantarà de manera gradual i la previsió és que estigui plenament operativa a finals d'any. El sistema permetrà fer pagaments presencials directament entre comptes bancaris i sense contacte, apropant el mòbil al datàfon gràcies a la tecnologia NFC. Segons Bizum, la disponibilitat del servei dependrà de cada entitat bancària i tant els bancs com els establiments aniran incorporant progressivament aquesta opció de pagament. La plataforma calcula que al desembre la gran majoria dels més de 31 milions d'usuaris de Bizum podran utilitzar aquest sistema de pagament als comerços. I també us expliquem avui que els jardins de Santa Clotilde de Lloret de Mar acolliran aquest estiu 4 concerts del cicle Candlelight, una proposta musical amb actuacions a la llum de les espelmes que combina música clàssica i versions de grans artistes contemporanis. Els concerts es faran entre els mesos de juliol i agost a l'amfiteatre dels jardins de Santa Clotilde. Des de l'Ajuntament expliquen que la iniciativa es presenta com una aposta per promocionar el patrimoni cultural de Lloret i consolidar el municipi dins el circuit d'esdeveniments culturals de Catalunya. Informació d'àmbit general. El Consell Nacional d'Esquerra Republicana ha avalat aquest dilluns a la tarda l'acord de pressupostos entre republicans i el govern de la Generalitat. Després d'aquesta aprovació interna, el president Salvador Illa i el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, signaran avui l'acord al Palau de la Generalitat. El pacte s'ha desencallat després de l'acord entre les dues formacions per impulsar el futur tren orbital ferroviari. A més, socialistes i republicans també han acordat reforçar l'Agència Tributària de Catalunya amb 527 milions d'euros i avançar perquè Catalunya tingui la majoria al Consorci de la Zona Franca. I els agents rurals faran vaga els dies 26, 27, 28 de maig per reclamar millores laborals i denunciar la situació de precarietat que, segons els sindicats, afecta el cos des de fa anys. Cinc sindicats, alerten d'una manca crònica d'efectius, salaris inferiors als altres cossos operatius i problemes d'organització interna que dificulten el servei i la conciliació laboral. Els sindicats també asseguren que l'arribada de la pesta porcina africana està incrementant la pressió sobre una plantilla que consideren saturada i adverteixen de les dificultats per cobrir jubilacions previstes entre els comandaments aquest mateix any. Per tot plegat, reclamen al Departament d'Interior l'obertura de negociacions urgents. I acabarem amb la previsió del temps. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts, núvols alts que deixaran el cel mig cobert, tot i que també tindrem clarianes. Temperatura màxima entre 22 i 24 graus. Arribem al 9 en punt del matí.
2: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.

0: Montse Rico, bon dia.
1: Hola, què tal? Molt bon dia. Dimarts ja, eh?
0: Dimarts.
1: Ale.
0: Home, això de dimarts ja...
1: Ja ha passat. Ja ha passat el dilluns,
0: passat
1: dilluns,
0: el dilluns
1: i ja som dimarts.
0: Sí.
1: Deixa'm que abans de que parli de música, parli de tres números.
0: De tres números?
1: Tres números.
0: No serà la combinació de, jo què sé, de la 11 o de...
1: No, ja m'agradaria, però no va per aquí. Encara no tinc aquesta capacitat. Potser si desenvolupo, però de moment no. El primer, 1167, que són els dies que Catalunya porta sense pressupostos. Sembla que ja s'ha arribat a un acord, déu-n'hi-do, ja era hora.
0: Fins ahir?
1: No? 1167 dies sense acords. Es diu aviat, eh?
0: A veure si això canvia.
1: Canviarà possiblement dintre d'uns 60, que és el nostre, és el nostre número, el segon número d'avui, que són els dies en què sembla que es trigarà amb que això es faci efectiu.
0: Entre la tramitació parlamentària, l'aprovació, les al·legacions,
1: Tercer número, infinit. La santa paciència que tenim tots per aguantar aquesta situació. Perquè 1.167 dies sense que unes
0: anys,
1: persones assegudes al voltant d'una taula siguin capaces d'arribar a acords... En fi... Aquests són els polítics que tenim,
0: Sembla una cosa menor, en realitat, això dels pressupostos, i a més, saps què passa? Que quan més vegades es parla sembla com que ho normalitzen més, no? Però en realitat és que afecta molt i moltíssim, no? Perquè hi ha una situació d'una certa paràlisi a l'administració, i l'administració... Home, també fa despesa, l'administració.
1: Oh, clar, és que... Tres anys, És que més de tres anys. Mare meva. Es veu que la clau es diu tren orbital. Que no t'ho perdis. Una altra data, una altra xifra. 2005. El 2005, es començava a parlar ja de l'imminent aquest orbital. Som al 2026,
0: Ja, bueno, i amb sort quedaràs fet el 2041,
1: Sí. Bueno, encara podrem pujar, vale, amb sort. Hòstia, tu... Sí, perdoneu, se m'escapen les coses. Va, ara sí, posem-li música a això, perquè com ens agrada esmorzar amb una estrena, i tenim una estrena, parlem de catarres.
2: Fem un mar com dos exagerats, com dos somiadors nats. La glòria és pels agosarats i tu...
1: La veritat és que perquè et canviï l'ànim, jo et recomano veure el videoclip. Mira, els catarres estrenen diumenge sense drama, Això lliga molt, amb el tema, una celebració compartida que reivindica viure sense presses. A nivell sonor, el grup aposta per una tornada de percussions, una tornada coral que reforça doncs aquesta sensació de comunitat, de que l'estiu s'acosta, que ja és aquí... Així que estem bastant encuriosits per escoltar com sona. Jo ja t'avanço que sona molt i molt bé. Aquest videoclip està dirigit per Liona, està rodat a Sant Pol de Mar. A més, reconeixes els carrers, mostra doncs, el grup recorrent els carrers tots emblanquinats de Sant Pol, amb batucades. És molt xulo i a més és molt xulo el que transmet, la veritat. Molt bon rotllo, molt bona energia. A més, aquesta estrena coincideix amb la seva nova gira, que es diu Gira Sense Drama, de la que parlarem amb més detall en uns dies. Més de 50 concerts tenen els catarres en aquesta Gira Sense Drama. Els més propers, doncs mira, el Festivalot, el Pirata Beach Festival o el Canet Rock, que el tenim ja aquí, a tocar. Així que, nou tema dels catarres, que es diu Diumenge Sense Drama, i que sona així.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: Quin bon rotllo, no?
1: Mare meva, és que t'agafen ganes d'aixar carta i començar a ballar, és una passada. I a més, doncs això, vull dir, amb rotllo de batucades al costat, ja et dic, es van incorporant a més, no?, a tota la festa, es van creuant per carrers de Sant Pol i es van afegint cada vegada més gent. Molt xulo, molt xulo. La veritat, m'agrada molt aquesta nova cançó, jo crec que serà un dels temes de l'estiu, però vamos, de carrer, eh?
0: Totalment, eh? Directe a les novetats de Ràdio Marina, eh?
1: I tant.
0: Sí, sí.
2: Tenir-te aquí al davant tots els dies que vindran.
0: 9 i 7 minuts. Mira, aquesta cançó també m'agrada molt. És la nova d'Alex Warren, el Fever Dream. No sé, té un rotllo també així com positiu, eh?
1: I tant.

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat, i troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
3: Arriba el Giro Estudi, un projecte innovador de la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya que impulsa una nova manera de fer salut pública de proximitat.
4: Hi participaran unes 4.000 persones de 18 municipis gironins d'entre 16 i 79 anys.
3: I les dades que obtindrem ens permetran ajustar les polítiques socials, ambientals i de salut a la realitat de cadascun dels nostres municipis.
4: Si et truquem, digues que sí.
3: La teva participació és clau.
4: Giro Estudi. El gir que impulsa la nostra salut.
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
6: Ràdio Marina.
5: L'actualitat del sector immobiliari amb Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.
7: 9 del matí, 20 minuts, aquest dimarts 19 de maig. És moment d'aquest espai dedicat al sector de l'habitatge, sector de la vivenda, amb Serres Immobiliàries de Santa Susana.
8: Hola, gràcies. Encantat de ser aquí amb vosaltres.
7: Amb en Josep parlem un cop a la setmana, des d'aquesta setmana ho fem setmanalment, sobre un tema específic relacionat amb el sector de l'habitatge, intentant alhora resoldre els vostres dubtes i consultes. Un espai que podeu seguir també a través de diversos canals, a través de la ràdio, a través del podcast i també a través de les xarxes socials. Però entrem en matèria. Quan arriba el moment de comprar una vivenda, és possible que ens fem una pregunta, no? Millor comprar-ne una de nova o una de segona mà? Josep, què en penses?
8: Pues mira, Josep Lluís, no hi ha una resposta única, però dependrà molt de les necessitats, el pressupost i les prioritats de cada persona. Tant l'habitatge d'obra nova com de segona mà tenen avantatges interessants. Els habitatges d'obra nova solen oferir dissenys més actuals, millor eficiència energètica, menys manteniment inicial i espais comunitaris moderns. A més, acostumen a complir les normatives més recents en aïllament i sostenibilitat.
7: I quins avantatges o desavantatges, si és que n'hi ha, té comprar una vivenda de segona mà?
8: Els habitatges de segona mà poden tenir ubicacions més consolidades, o sigui, estan més cèntrics, més, anem a dir, més ubicats, no estan tant a l'extraradi, solen tenir preus més competitius i en alguns casos són més grans, tenen més metres quadrats o inclús tenen un caràcter arquitectònic singular. També podem ser una bona opció si es busca entrar a viure d'una manera més ràpida, no esperant-nos a una obra nova. I una altra cosa important és que amb un immoble de segona mà podem personalitzar amb alguna reforma. Per això, abans de decidir, és recomanable valorar aspectes com la ubicació, l'estat de l'immoble, les despeses associades i l'eficiència energètica i, evidentment, el pressupost disponible. El més important és trobar una vivenda, sigui de segona mà o sigui nova, que s'adapti al teu estil de vida i a les teves necessitats presents i futures.
7: Molt bé, doncs si voleu us podem resoldre els vostres dubtes sobre aquests i també altres temes relacionats amb l'habitatge. Ens podeu enviar la vostra pregunta al WhatsApp de Ràdio Marina al 972 33 45 00 972 33 45 00 és un telèfon fix, ho sabem, però té WhatsApp, només cal que us el guardeu als vostres contactes i ja ens podreu enviar un WhatsApp, o també si ho preferiu doncs ens podeu enviar un correu electrònic a info@radiomarina.com. Josep, a Serres Immobiliari immobiliàries, a més, també feu quelcom més important, no?, que posar en contacte venedors i compradors. També assessoreu i acompanyeu a les dues parts en un camí que no deu ser fàcil per ningú.
8: Sí, exactament. A Serres Immobiliàries no només unim venedors i compradors, sinó que els acompanyem durant tot el procés perquè a comprar o vendre un immoble sigui més senzill i molt més segur per tothom.
7: A banda d'això, on us podem trobar, Josep, física i online?
8: Bueno, ens trobareu en un lloc molt accessible per a tots els oients. Estem dins el centre comercial Carrefour, a Santa Susana, just al costat de la Nacional 2, i per oferir-nos un millor servei estem oberts tots els dies de la setmana, festius inclosos. També podeu visitar-nos a la nostra web, serres.com, o simplement buscant al Google Serres Immobiliàries a Santa Susana.
7: Molt bé, Josep, gràcies. Fins aviat.
8: Moltes gràcies, Julià Lluís, i moltes gràcies també a Ràdio Marina per convidar-nos a participar en aquest espai i proposar-nos fer aquesta sessió dedicada a l'habitatge.
5: Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.
2: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
9: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
5: Matí 360.

0: Era la setmana passada, no?, que deies que... No sé si era el Billie Jean, de Michael Jackson, que havia assolit el número 1 Spotify després de l'estrena de la pel·li.
1: No, que s'havia convertit en el biòpic més vist a nivell global,
0: doncs...
1: més que el Bohemian Rhapsody, més que qualsevol altre que s'hagi fet, però com doblant les xifres.
0: Doncs ahir...
1: Rècord total.
0: Ahir llegia que el Billie Jean, número 1 de...
1: Mira, l'altre dia estava al gimnàs i estàvem posant Michael Jackson, primera vegada en la història. Vull dir que alguna cosa està passant, eh? Alguna cosa està passant. Com, mira, algunes coses passen després de molts anys, que és doncs, aquest anunci. Ens ha sorprès perquè tu i jo hem fet el mateix comentari de ah, però encara estaven junts. Doncs mira, aquesta gent a cua, que la veritat és que van ser d'aquells precursors d'allò que es deia l'Eurodance, no? Aquesta barreja de noruecs, danesos, que de sobte, doncs, ens van fer el hit, eh? Jo crec que amb aquest hit i amb els seus drets han estat vivint durant els 30 anys que porten en actiu. Doncs bé, la notícia doncs, era que s'acomiaden dels directes. Això no vol dir que s'acomiadin com a banda, potser doncs, continuen, però com a banda i de tant en tant doncs, ens van sorprenent amb temes i tal, però que sí que no faran, doncs seran més directes. Així que, bueno, adeu,
0: quedem...
1: Aqua. Adeu, Aqua, o la Barbie Girl.
0: Ens quedem amb la Barbie Girl, no?
1: Exacte. Ja.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
2: La teva casa canvia, el teu estil canvia, els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari, solucions per la llar, perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
3: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
0: Matí 360 a Ràdio Marina i marina360.cat.

0: Pugem al DeLorean.
1: Ens enfilem al DeLorean després d'aquestes vitamines matinals que ens hem pres per alimentar l'esperit, perquè aquest Friends, Will Friends de Queen, la veritat és que senta molt i molt bé a primera hora del matí. Escolta'm, avui és 19 de maig, així que tenim ja la primera història preparada, perquè el nostre DeLorean avui va fort, eh? Així que, si tot està a punt, comencem. Anem a l'any 1973, perquè sonava a les ràdios de mig món un tema de Stevie Wonder, You Are the Sunshine of My Life. Sonava des del número 1 de la llista Billboard Hot 100 dels Estats Units, una cançó que va guanyar, a més, un Grammy Award a la millor interpretació vocal pop masculina.

0: Dir que anàvem forts, eh? La veritat és que molt i molt forts, perquè parlem d'un moment romàntic. Avui assistirem a una festa, a la festa d'un home que, mira, fa poc més d'una setmana doncs parlàvem d'ell perquè ha estat tocant durant 2 dies a Barcelona. Més que un home i que un músic, una llegenda. Parlem d'Eric Clapton. Però som el 19 de maig de l'any 1979, 46 anys enrere. Què se celebra? Doncs se celebra una festa a casa seva ubicada a Surrey, celebrant el seu recent matrimoni amb Patty Boyd. Patty Boyd no era qualsevol noia, eh? Patty Boyd era una musa inspiradora. Era una fotògrafa, una model del moment, molt i molt popular, que havia enamoriscat d'una manera molt potent a gent doncs, com Mick Jagger, que abans de Clapton havia estat durant més de 10 anys la dona de George Harrison, i que doncs, en aquesta ocasió doncs, es casava precisament amb ell, amb Eric Clapton. Ell va muntar doncs, mira, un petit escenari al jardí, i a mesura que anava avançant la nit, algun dels convidats a la festa doncs, passaven per allà i tocaven. Atent a les actuacions, eh? Perquè en qualsevol boda convencional, en qualsevol casament, hi ha una sessió de DJ, eh? I com a molt doncs, un grupillo que toca les cançons del moment. Doncs bé, en aquest moment, eh? En aquest escenari, va passar Paul McCartney, el primer marit de Patty Boyd, George Harrison i Ringo Starr, que van acabar tocant un jam amb Eric Clapton, amb Ginger Baker, amb Mick Jagger, una banda de superestrelles que va repassar doncs, velles de cançons clàssics de Little Richard, d'Eddie Cochran. Mira, una curiositat. Per saber l'influx, per saber la influència d'aquesta dona, de Patty Boyd, la dona d'Eric Clapton, abans dona de George Harrison, et diré que en el seu honor George Harrison va escriure una cançó preciosa de Beatles que es diu Something, ni més ni menys. I que aquest tema que sona,
1: Leila.
0: Aquest Leila, està dedicat a Patty Boyd.
1: Dius que George Harrison va anar al casament de...
0: Sí. Ah. Hi ha divorcis molt ben avinguts. Molt benvinguts. Mira, sí. El meu, per exemple.
1: En fi,
0: escolta'm, parlem d'aquesta festa exclusiva. Marxem ja, perquè jo m'hi quedaria tot el matí, la veritat, amb una festa en la que està tocant en directe Eric Clapton, George Harrison, Paul McCartney, Ringo Starr, en fi. Però marxem ja, perquè hem d'escoltar a la reina. I això més que una notícia i més que una aturada del Dilori em sembla un déjà vu, eh? Perquè ara és notícia gràcies a la seqüela del Diablo Viste de Prada, on torna a sonar aquesta cançó i torna a activar-se una altra vegada a les xarxes. Però no, fem un salt de 36 anys. 36 anys abans tal dia com avui, abans del dia d'avui, eh? Som l'any 1990. Per 3 setmanes consecutives, Madonna conqueria el número 1 amb la presentació d'aquest tema Pouk, un número 1, com dèiem, a la llista Billboard Hot 100 dels Estats Units, i es va convertir en el seu 8è número 1 a aquestes llistes, però de ben segur aquesta és una d'aquelles cançons que va marcar història, o sigui, puntet de color vermell a la seva carrera. Vogue, número 1 a les llistes, l'any 1990.

0: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
1: El Pol es queixa quan mastega i li he vist una càries.
2: L'has portat al dentista?
1: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
2: Quan abans li duguis millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
3: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: La Masia Tordera.
5: La Masia Tordera presenta del 12 de maig al 3 de juny el millor tribut a Julio Iglesias. Cada tarda, de 3 a 4, Fernando, la millor veu de Julio reconeguda a Europa, interpreta en directe els seus grans èxits. Per només 15 euros per persona, beguda inclosa. També opció d'espectacle amb dinar. La Masia Tordera viu la música i la màgia de Julio Iglesias. Reserva a lamasiatordera.com.
0: Estàs cercant la teva llar o segona residència? Vine a conèixer el residencial Los Jardines, d'Ibérica de Construcciones. El complex residencial a Blanes amb l'excel·lència arquitectònica, el confort i el disseny innovador que enlluerna els compradors més exigents. Últims habitatges, pàrquings i trasters a la venda. Fes la teva reserva ja. Informa't ara a ibericadeconstrucciones.com i al telèfon 613 60 70 78. Construir la nostra passió. Residencial Los Jardines.
6: Matí 360.
7: Va, que marxem, però abans hem de parlar de calerons, eh?
8: Home, hem de parlar d'una dona que...

0: Ha estat visquent 183 dies a Espanya, Barcelona, direm, perquè estava a Barcelona, perquè en aquell moment estava de gira, amb la qual cosa tot s'ha anat a morris. Al no poder demostrar que ella ha estat aquests 183 dies exigits,
1: no ha de pagar els mateixos impostos,
0: no ha de pagar els mateixos impostos, que eren, atenció, els impostos de tota la seva recaudació a nivell mundial.
1: Sí, sí, no poca, només el que poca generes aquí, no?
0: Doncs bé, el deute eren 55, i Hisenda li ha de tornar 60. Ja, els interessos són per tots, no?
1: Sí, okay. Sí. Mira, de fet, en aquesta cançó, amb la que acabem, també parla d'això, de me dejaste sola con la hacienda o algo así.
0: Doncs,
1: no?
0: Exacte, exacte. Sí, sí, sí. No, i aquí és on diu que les mujeres ja no lloren, les mujeres facturen. Clink, clink, 60. 60 quilos més als comptes de Shakira. Que, home, que mira, estaria bé, ja que és una dona tan i tan solidària, destinés alguna cosa o algo a la seva fundació, per exemple, a Pies Descalços, doncs, bueno, estaria d'aquestes. En fi, felicitats, Shakira. Escolta, peses una mica més, però ja ens agradaria a tots,
1: Ja veus. Vinga. Apa, bon dia.
0: Adéu, que vagi bé.
1: Fins demà.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 10.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, han escenificat aquest dilluns l'acord per impulsar el futur tren orbital ferroviari, una infraestructura que ha de connectar Mataró i Vilanova i la Geltrú. Sense passar per Barcelona, el projecte preveu una línia de 120 quilòmetres amb 40 estacions i una inversió estimada de 5.200 milions d'euros. El calendari més optimista situa la finalització de tota la infraestructura l'any 2041, tot i que el desplegament es farà per fases. El govern defensa que el nou model ferroviari permetrà trencar amb l'actual esquema radial centrat en Barcelona i millorar la mobilitat entre

0: entre les comarques metropolitanes. Els alcaldes de la segona corona metropolitana han celebrat l'acord i consideren que el projecte pot afavorir la connexió entre territoris. I els Jardins de Santa Clotilde de Lloret de Mar acolliran aquest estiu 4 concerts del cicle Candlelight, una proposta musical amb actuacions a la llum de les espelmes que combina música clàssica i versions de grans artistes contemporanis. Els concerts es faran entre els mesos de juliol i agost a l'amfiteatre dels Jardins. Des de l'Ajuntament, la iniciativa es presenta com una aposta per promocionar el patrimoni cultural de Lloret i consolidar el municipi dins el circuit d'esdeveniments culturals de Catalunya. I en clau general destaquem que el Consell Nacional d'Esquerra Republicana ha avalat aquest dilluns a la tarda l'acord de pressupostos entre els republicans i el govern de la Generalitat. Després d'aquesta aprovació interna, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, signaran avui l'acord al Palau de la Generalitat. El pacte s'ha desencallat després de l'acord entre les dues formacions per impulsar el que explicàvem ara, el futur tren orbital ferroviari. A més, socialistes i republicans també han acordat reforçar l'Agència Tributària de Catalunya amb 527 milions d'euros i avançar perquè Catalunya tingui la majoria al Consorci de la Zona Franca. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimarts, avui amb núvols al quadrant nord-est, tot i que també s'obriran clarianes. La temperatura màxima se situa entre els 22 i els 24 graus. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
4: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
3: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: 10 del matí, 15 minuts aquest dimarts. Quina bona companyia, la de Harry Styles.
1: El blues arriba a Santa Susana. El 22 i 23 de maig a l'Espai Camp Mas de Dalt, Susana Blues Festival. Divendres 22, Mònica Green i Wax and Boogie. Dissabte 23, a Contra Blues, Los Mambo Jambo, Suitcase Brothers i Escaramanga. Compra ja la teva entrada i no et quedis fora. Susana Blues Festival.
0: Entrades a entrapolis.com.
2: Hi ha llocs que no només es visiten, se senten. Tossa de Mar és la seva llum, la gent, els seus carrers i el comerç de proximitat que et coneix i t'acull. És descobrir sabors d'aquí, passejar sense pressa i deixar-se portar pels camins de ronda. Perquè Tossa és autèntica tot l'any. Tossa de Mar es viu tot l'any. Amb tu. Visit tossa.com.
3: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
4: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
2: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
4: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
2: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
4: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a Centre Mèdic Alomar.
2: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
4: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
5: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
6: Fórmula 360, amb Montse Rico.
0: Anem a finals, a finals dels 90.
7: Running.

0: un dia més orbitant per les seves galàxies. Aquest nou IP de Manowish.
1: Ràdio Marín.
0: Poc més de 5 minuts per 2:15 d'11 del matí del dimarts.

0: Ho passes malament quan et toca parlar en una reunió de treball important? O quan has de fer una presentació? Els tallers presencials i online d'en David Quesada et donen eines i pràctiques perquè la teva por no bloquegi el teu creixement professional i puguis parlar en públic amb confiança i naturalitat. Entra a david-quesada.com i descobreix com et pot ajudar. Ara, taller presencial a Blanes el 16 i el 30 de maig. Inscriu-te ja.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 31 de maig. Costella tira 7,95 euros al quilo. Llata de vedella 15,50 euros al quilo. Xurrasco de vedella 17,95 euros quilo. Aletes de pollastre 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Blanes, viu el Corpus. El diumenge 7 de juny vine al portal de la Costa Brava i descobreix el centre històric ple de catifes de flors. Entitats, artistes i participants ompliran els carrers de color, tradició i art efímer. Una bona ocasió per passejar, gaudir de l'ambient i redescobrir Blanes. Vine i col·labora amb les estores de Corpus de Blanes el diumenge 7 de juny.
3: El Santa Susana Blues Festival a Terra Espai Susana. El divendres 22, Fira del Disc d'11 a 9. El dissabte 23, Globoflexia de 10:30 a 1:30. I a les 12:30, l'actuació d'Escaramanga. Passeja, balla i viu el blues. Entrada lliure. T'esperem a la Nacional 2, quilòmetre 673, Parc Comercial Espai Susana.
4: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Una cançó increïble. Cantada per aquella dona que deia que les noies també volien divertir-se. Un altre dels grans èxits de Cyndi Lauper.
1: Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe. Marina360.cat.

0: Aquest mes de maig vine a Blanes a gaudir de l'art. Cinquena ruta de l'art als aparadors. Més de 30 obres exposades a les botigues. Organitza Associació de Botiguers de Blanes amb la col·laboració de l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes, AFIC i la Diputació de Girona.
1: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
2: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Vine a seu a taula i deixa conquistar per l'arròs a Lloret de Mar.
3: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
4: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
3: I passar l'ITV a Control Auto ITV. Oh. Coi, entre setmana no trobo un moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
5: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
3: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
4: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
6: Et busco i t'avi.
1: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
7: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Un tema que en el seu moment va ser una d'aquelles cançons irresistibles. Living a Haze. Un èxit del 2023 amb Milky Chance.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
0: Ràdio Marina. Arriba la informació, arriben les notícies aquí a Ràdio Marina. Però abans, una mica, camions...

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 11.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya han reclamat a la consellera d'Educació que negociï amb els docents per resoldre el conflicte obert al sector educatiu. En una carta enviada al departament, l'entitat critica el que considera un menyspreu cap als professionals de l'educació i assegura que fa mesos que denuncien manca de recursos, sobrecàrrega laboral i dificultats per garantir una educació inclusiva i de qualitat. La FAC defensa que les reivindicacions dels docents van més enllà de les condicions laborals i afecten directament l'atenció educativa i emocional de l'alumnat. L'organització també rebutja la presència de Mossos d'Esquadra en espais educatius i assemblees de professors, una situació que considera incompatible amb una educació democràtica. Les famílies reclamen més recursos per a l'escola pública, reforçar la codocència i revisar les polítiques educatives. I el Consell Comarcal del Maresme assumirà la gestió del servei de transport escolar no obligatori de Tordera a partir de les últimes setmanes d'aquest curs 2025-2026. L'acord s'ha formalitzat amb la signatura d'un conveni entre el Consell i l'Ajuntament i permetrà que l'ens comarcal passi a encarregar-se de la tramitació del servei, l'organització de les rutes i el procés d'inscripcions. El canvi també tindrà continuïtat durant els pròxims cursos escolars. Paral·lelament, ja s'ha obert el període d'inscripció del servei

0: de transport escolar no obligatori per al curs vinent. I en clau general destaquem que els agents rurals faran vaga els dies 26, 27 i 28 de maig per reclamar millores laborals i denunciar la situació de precarietat que, segons els sindicats, afecta el cos des de fa anys. Comissions Obreres, UGT, Catac, CESIF i la Intersindical alerten d'una manca crònica d'efectius, salaris inferiors als altres cossos operatius i problemes d'organització interna que dificulten, diuen, el servei i la conciliació laboral. Els sindicats també asseguren que l'arribada de la pesta porcina africana està incrementant la pressió sobre una plantilla que considera saturada. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts de núvols, també de clarianes, les temperatures màximes entre els 22 i els 24 graus, demà dimecres, predomini de l'ambient assolellat. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
4: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
3: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
5: L'actualitat de la Selva i el Maresme al teu mòbil. Apunta't al nostre canal de Telegram. Ràdio.

0: Una gran cançó per encetar aquesta nova hora després de les notícies de les 11. Zayn Malik, excomponent dels One Direction, al costat de Sia.
1: Matí 360.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, s'han escenificat aquest dilluns l'acord per impulsar el futur tren orbital ferroviari, una infraestructura que ha de connectar Mataró i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona.
3: Està molt bé que hi hagi vedes, es regulin les xarxes, altres estris de pesca diària i es miri per preservar al màxim el fons marí. Ara, no es pot collar els pescadors fins a límits que no poden assumir de cap manera. Des de Madrid, o una mica més lluny, Brussel·les, dues capitals, que tindran molts polítics i tècnics, però que, curiosament, no tenen sortida al mar.
4: Supervivència en joc, l'hecatombe laborista en les últimes eleccions a Anglaterra amenaça la continuïtat del tradicional bipartidisme britànic i col·loca el primer ministre contra les cordes.
5: És recomanable valorar aspectes com l'ubicació, l'estat de l'immoble, les despeses associades i l'eficiència energètica i, evidentment, el pressupost disponible. El més important és trobar una vivenda, sigui de segona mà o sigui nova, que s'adapti al teu estil de vida i a les teves necessitats presents i futures.
2: I dius que George Harrison va anar al casament de...
6: Sí. Hi ha divorcis molt benvinguts. Mira, sí. El meu, per exemple.
1: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
3: Canvis en el pagament de la taxa de residus a Blanes, que ara va separat del consum d'aigua. Per informar-se, fins al 14 de setembre hi haurà 3 punts d'assistència al ciutadà, de dilluns a divendres, de 9:45 a 2:45, sense cita prèvia, al carrer Ample número 11, a la Biblioteca Roberto Bolaño, amb cita prèvia obligatòria a l'oficina de l'amic de l'Ajuntament. Més informació a blanes.cat/taxaresidus o al telèfon 972 379 379.
1: Ajuntament de Blanes, al servei del ciutadà.
4: El diumenge 31 de maig, vine a descobrir Arbúcies com mai l'has vist. Els carrers s'ompliran de color amb la mostra de catifes de flors naturals. Durant tot el dia podràs veure en directe com s'elaboren les catifes, gaudir dels racons catifes i passejar per la Fira d'Artesans. I a partir de 6:45 de la tarda, la gran cercavila recorrerà els carrers del centre del poble. No t'ho perdis! Més informació a visitarbúcies.com.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
6: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
5: De cap a cap, el radio show de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
6: Escolta cada tarda de cap a cap. De dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio Marina i a marina360.cat.
7: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: aquests grafitis catalans que sonen per primera vegada tan i tan bé. Primer àlbum en català, Sí de mi.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
0: 11 del matí, 25 minuts. Aquesta dona amb aquest tema quasi, quasi va fer història. 23 anys fa d'aquest Crazy in Love. Una de les grans superestrelles del pop, Beyoncé. Encara no sabia que seria

0: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. T'hi esperem.
1: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
2: Busques cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero? A Quadis Andreu tens més de 150 vehicles multimarca en estoc, tots revisats i certificats. A més, amb garantia de fins a 60 mesos. Vine al teu concessionari de confiança. T'esperem a Quadis Andreu, carretera nacional 2, 25-27 de Fornells de la Selva i també a Quadis Andreu, carrer Antoni Bernés i Goltresa 8 de Girona.
3: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
4: 100.000 persones del Maresme estan exposades al risc d'inundacions per les rieres.
5: Aquestes xifres i índexs de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar?
6: Moltes coses.
7: Vivim més que mai, l'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys.
8: Aquesta setmana encendrem amb les veus
9: moltes coses. 20 d'abril
10: de 90. I quina cançó? No l'aixafarem. La posarem sencera al final, ho prometem. Però volem parlar sobre ella, aquesta mítica.
11: Perquè per mi és el 90 quilòmetres, no sé jo, eh? No sé com vas tu,
12: 90 quilòmetres, Déu-n'hi-do, també. Sí.
13: És que és bo que els seus fills facin esport per salut i, en cap cas, per treure'ls de pobres.
10: Una comèdia diferent, molt i molt divertida, que es diu Les ovelles de Tarnia.
14: M'agrada pensar que mantenen, però no deixen de ser ovelles.
15: Oh, però per què para ara?
16: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
3: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
17: Let's go, girls.

0: moltes coses que agrair a Shania Twain aquest tema, perquè va marcar un abans i un després a la seva carrera. Man, I feel like a woman.
1: Escolta'ns per internet www.marina360.cat.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: I tu, encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja. A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns.
4: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
5: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
4: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
5: Home.
4: Coi, entre setmana no troba moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
6: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
4: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
5: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
7: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
8: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
7: Ah. I fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
8: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
7: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
9: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
10: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
11: Ràdio Marina, sempre al teu costat. You.

0: Fórmula 360. Amb Montse Rico.
1: Ai, quins records i quins grans èxits aquests de Backstreet Boys. Ja tindrà temps ella de mostrar-nos com evoluciona. De moment ha començat increïble.

0: Ella ens presentava un nou àlbum al novembre de 2025 i aquesta era una de les seves primeres propostes. Still Don't Care. El seu so, la seva música i la seva veu característica, la de Megan Trainor.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
0: Amb dones importants, amb dones potents arribant a les notícies a les 12. Sugar Babes.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 12.
3: Sempre al teu costat.
4: Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
6: La policia local de Malgrat de Mar ha frustrat un intent d'ocupació de l'antiga discoteca Palm Beach situada al centre Sant Roc del Passeig Marítim. Els agents van actuar després de rebre una trucada alertant de la presència d'intrusos al local. Durant la inspecció, dues patrulles van localitzar quatre persones a l'interior de l'immoble on haurien accedit per la part posterior amb una escala. Segons l'Ajuntament, els quatre identificats tenen antecedents. Després dels fets, la propietat ha reforçat els accessos del local per tal de dificultar noves entrades. I els comerços físics permeten des d'aquest dilluns pagar amb Bizum. La nova funcionalitat s'implantarà de manera gradual i la previsió és que estigui plenament operativa a finals d'any. El sistema permetrà fer pagaments presencials directament entre comptes bancaris i sense contacte, apropant el mòbil al de Tafun. Segons Bizum, la disponibilitat del servei dependrà de cada entitat bancària i tant els bancs com els establiments aniran incorporant progressivament aquesta opció de pagament. La plataforma calcula que al desembre la gran majoria dels més de 31 milions d'usuaris de Bizum podran utilitzar aquest sistema als comerços. I en clau general, destaquem que Catalunya podria arribar a disposar de fins a 20 gigawatts de capacitat en centrals hidroelèctriques reversibles aprofitant embassaments ja existents. Així ho defensa el Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, que destaca la possibilitat d'aquestes infraestructures per emmagatzem excedents d'energia i reutilitzar-los en moments de màxima demanda. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres amb predomini del sol al quadrant nord-est, les temperatures màximes comencen a pujar i se situen entre els 24 i els 27 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
7: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i...

0: Tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
1: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
0: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
2: Fórmula 360 amb Montse Rico.

0: Matí 360.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, s'han escenificat aquest dilluns l'acord per impulsar el futur tren orbital ferroviari, una infraestructura que ha de connectar Mataró i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona.
2: Està molt bé que hi hagi vedes, es regulin les xarxes, altres estris de pesca diària i es miri per preservar al màxim el fons marí. Ara, no es pot collar els pescadors fins a límits que no poden assumir de cap manera. Des de Madrid, o una mica més lluny, Brussel·les, dues capitals, que tindran molts polítics i tècnics, però que, curiosament, no tenen sortida al mar.
3: Supervivència en joc, l'hecatombe laborista en les últimes eleccions d'Anglaterra amenaça la continuïtat del tradicional bipartidisme britànic i col·loca el primer ministre contra les cordes.
4: És recomanable valorar aspectes com l'ubicació, l'estat de l'immoble, les despeses associades i l'eficiència energètica i, evidentment, el pressupost disponible. El més important és trobar una vivenda, sigui de segona mà o sigui nova, que s'adapti al teu estil de vida i a les teves necessitats presents i futures.
1: Dius que George Harrison va anar al casament de...
5: Sí. Hi ha divorcis molt benvinguts. Mira, sí, sí. El meu, per exemple.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre

0: Busques confiança, qualitat, preu i garantia sobre rodes? A edificar.com tens una àmplia gamma de vehicles seminous i d'ocasió. Revisats, cuidats i amb 3 anys de garantia. Segur que hi trobes el cotxe que busques. Edificar.com, a Fornells de la Selva i Girona. Són de confiança, són d'aquí.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
3: La teva casa canvia, el teu estil canvia, els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari. Solucions per la llar. Perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
4: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
5: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
6: Inspirats pel temps de flors per la primavera, tres propostes musicals i florals teníem aquesta setmana, relacionades, esclar, amb les flors. El primer tema, l'Endless Summer Vacation, un tema del 2023, el vuitè àlbum d'estudi de Miley Cyrus, i el tema Flowers, amb un 30% dels vostres vots en tercera posició. Frec a frec han estat les votacions aquesta setmana, amb comptadors realment igualats. En segona posició, Bon Jovi, un clàssic del 92, Bed of Roses, des del seu cinquè àlbum Keep the Faith. Per tant, la nostra tercera proposta, que ha superat el 32% de Bon Jovi, amb un 38%, un altre clàssic. En aquest cas, el de l'Oreja de Van Gogh, un tema del 2003, des de l'àlbum Lo que te conté mientras te hacías la dormida. És un dels seus temes insígnia, Rosas. Una oreja que encetava aquesta setmana la seva fantàstica gira i jugava a casa, ho feia a Bilbao, amb un doble concert. No ha arrencat la cosa del tot de cara, però estem convençuts que aquesta gira reafirmarà d'una manera contundent la tornada de Maya Montero a l'Oreja de Van Gogh. Rosa és una història de desamor atemporal que s'ha convertit en un dels grans himnes de l'Oreja de Van Gogh, que va enamorar a tota una generació i que continua enamorant, i que gràcies a un 38% dels vostres vots és la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Roses, un tema que va veure la llum al setembre de 2003 i que va catapultar a la fama. A Amaia Montero i l'Oreja de Van Gogh. Amb el 38% dels vostres vots és la nostra cançó de la setmana.

0: Un superèxit global després de deixar la boy band Robbie Williams en solitari. Començava així la seva etapa amb el que seria considerat un dels seus èxits més potents de tota la seva carrera. No sé si ho sabies, però els britànics han considerat aquest Angels com una de les millors cançons dels darrers 25 anys. Sonant aquí a Ràdio Marena, Angels, de Robbie Williams. I'm loving angels
1: instead. Ràdio Marena.

0: La Masia Tordera.
1: La Masia Tordera presenta del 12 de maig al 3 de juny el millor tribut a Julio Iglesias. Cada tarda, de 3 a 4, Fernando, la millor veu de Julio reconeguda a Europa, interpreta en directe els seus grans èxits. Per només 15 euros per persona, beguda inclosa. També opció d'espectacle amb dinar. La Masia Tordera viu la música i la màgia de Julio Iglesias. Reserva a lamasiatordera.com.
2: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. API col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
3: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.
4: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 31 de maig. Costella tira 7,95 euros al quilo. Llata de vedella 15,50 euros al quilo. Xurrasco de vedella 17,95 euros al quilo. Aletes de pollastre 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
6: L'agenda de Ràdio Marina.
7: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
8: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes amb el cicle de concerts Música a l'Esperança, que es fa tots els divendres de maig a les 10 de la nit a la Capella de l'Esperança. També destaquem l'exposició Espècies Invasores Marines, l'amenaça silenciosa, que es pot visitar fins a finals d'aquest mes a la Casa Saladrigues. I un darrer punt a Blanes, aquest 23 i 24 de maig, dissabte i diumenge, se celebra la Fira d'Entitats amb 62 activitats programades al Passeig de Mar durant tot el dia. A Lloret de Mar destaquem les jornades gastronòmiques de l'arròs fins a finals de maig, en què hi participen 18 establiments diferents i també l'Escola d'Hostaleria. I a més, en clau cultural, exposició sobre l'evolució dels establiments hotelers de Lloret es pot visitar a la Casa de la Cultura fins al 28 de maig. A Malgrat de Mar, aquest dissabte dia 23, se celebra la Malgrat Shopping des de les 10 del matí amb diferents activitats. A Santa Susana destaquem aquest divendres i dissabte, 22 i 23 de maig, a l'Espai Can Mas de Dalt, al Susana Blues Festival. Ja acabem a Tordera perquè aquest dissabte dia 23 hi ha la sisena jornada Emergències de Tordera, de 10 del matí fins a la 1 del migdia. Se celebra a la zona del mercat de la carretera de Fogars.
6: L'agenda de Ràdio Marina.
7: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
9: Escolta'ns per internet www.marina360.cat.

Una de les millors i grans notícies que hem rebut darrerament, musicalment parlant, el retorn d'aquests dos que porten tants anys junts, Último de la fila.

Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: Tens un Seat, un Cupra o un Volkswagen amb els manteniments inclosos Long Drive? Saps que pots escollir el taller on fer-los? A AutoAulet Malgrat som servei oficial. Professionalitat, proximitat i qualitat en cada detall. I a més, servei integral en mecànica, pneumàtics, manteniment i planxa i pintura. AutoAulet Malgrat. Tot el que el teu cotxe necessita en un sol lloc. Visita'ns a l'Avinguda Costa Brava 122 de Malgrat o a autoaulet.net.
2: ¿Estás buscando tu hogar o segunda residencia? Ven a conocer el residencial Los Jardines de Ibérica de Construcciones. El complejo residencial en Blanas con la excelencia arquitectónica, el confort y el diseño innovador que deslumbra a los compradores más exigentes. Últimas viviendas, trasteros y parkings en venta. Haz ya tu reserva. Infórmate ahora en ibéricadeconstrucciones.com y en el teléfono 613 60 70 78. Construir. Nuestra pasión. Residencial Los Jardines.
3: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico Esport.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
5: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
4: De cap a cap, el radio show de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
5: Escolta cada tarda De cap a cap, de dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio Marina i a marina360.cat. Escolta'ns on vulguis i quan vulguis. Marina360.cat.

amb la versió possiblement més ballable, una de les més ballables de Cher, aquest de dir. Marxem avui. 4 i escaig i la 1. Recorda que tota la música del món et queda aquí, al teu costat, les 24 hores, i que tu i jo ens trobem demà a la segona hora del matí, 3:60. Que tinguis un gran dimarts. Salutacions d'aquí parla Montse Rico.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem i em mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: És la una.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, han escenificat aquest dilluns l'acord per impulsar el futur tren orbital ferroviari, una infraestructura que ha de connectar Mataró i Vilanova i la Geltrú. Sense passar per Barcelona, el projecte preveu una línia de 120 quilòmetres amb 40 estacions i una inversió estimada de 5.200 milions d'euros. El calendari més optimista situa la finalització de tota la infraestructura l'any 2041, tot i que el desplegament es farà per fases. El govern defensa que el nou model ferroviari permetrà trencar amb l'actual esquema radial centrat en Barcelona i millorar la mobilitat entre les comarques metropolitanes. Els alcaldes de la segona corona metropolitana han celebrat l'acord i consideren que el projecte pot afavorir la connexió entre territoris. I els jardins de Santa Clotilde de Lloret de Mar acolliran aquest estiu 4 concerts del cicle Candlelight, una proposta musical amb actuacions a la llum de les espelmes que combina música clàssica i versions de grans artistes contemporanis. Els concerts es faran entre els mesos de juliol i agost a l'amfiteatre dels jardins. Des de l'Ajuntament, la iniciativa es presenta com una aposta per promocionar el patrimoni cultural de Lloret i consolidar el municipi dins el circuit d'esdeveniments culturals de Catalunya. I en clau general, destaquem que el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, han signat l'acord pels pressupostos de Catalunya per aquest 2026. La línia orbital ferroviària, que ara explicàvem, la inversió de més de 527 milions a l'Agència Tributària de Catalunya, la majoria catalana del Consorci de la Zona Franca o un pla de barris de 400 milions per a municipis petits, són alguns dels acords que han facilitat aquesta signatura. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimarts, avui amb núvols, al quadrat nord-est, tot i que també s'obriran clarianes. La temperatura màxima se situa entre els 22 i els 24 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
4: L'actualitat de la Selva i

0: Matí 360.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, han escenificat aquest dilluns l'acord per impulsar el futur tren orbital ferroviari, una infraestructura que ha de connectar Mataró i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona.
2: Està molt bé que hi hagi vedes, es regulin les xarxes, altres estris de pesca diària i es miri per preservar al màxim el fons marí. Ara, no es pot collar els pescadors fins a límits que no poden assumir de cap manera. Des de Madrid, o una mica més lluny, Brussel·les, dues capitals, que tindran molts polítics i tècnics, però que, curiosament, no tenen sortida al mar.
3: Supervivència en joc, l'hecatombe laborista en les últimes eleccions a Anglaterra amenaça la continuïtat del tradicional bipartidisme britànic i col·loca el primer ministre contra les cordes.
4: És recomanable valorar aspectes com l'ubicació, l'estat de l'immoble, les despeses associades i l'eficiència energètica i, evidentment, el pressupost disponible. El més important és trobar una vivenda, sigui de segona mà o sigui nova, que s'adapti al teu estil de vida i a les teves necessitats presents i futures.
1: I dius que George Harrison va anar al casament de...
5: Sí. Hi ha divorcis molt benvinguts. Mira, sí. El meu, per exemple.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina.

0: El Santa Susana Blues Festival a Terra Espai Susana. El divendres 22, Fira del Disc d'11 a 9. El dissabte 23, Globoflexia de 10:30 a 1:30. I a les 12:30, l'actuació d'Escaramanga. Passeja, balla i viu el blues. Entrada lliure. T'esperem a la Nacional 2, quilòmetre 673, Parc Comercial Espai Susana.
1: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a Terra Gironina.
2: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
1: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
2: Home.
1: Cui, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
3: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
1: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
2: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
5: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat.

0: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.
1: Crec en el meu cos, crec en el meu...

0: Hi ha llocs que no només es visiten, se senten. Tossa de Mar és la seva llum, la gent, els seus carrers i el comerç de proximitat que et coneix i t'acull. És descobrir sabors d'aquí, passejar sense pressa i deixar-se portar pels camins de ronda. Perquè Tossa és autèntica tot l'any. Tossa de Mar es viu tot l'any. Amb tu. Visit tossa.com.
1: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
0: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
4: Diputació de Girona.
5: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
4: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 31 de maig. Costella tira 7,95 euros al quilo. Llata de vedella 15,50 euros al quilo. Xurrasco de vedella 17,95 euros al quilo. Aletes de pollastre 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi Dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 euros. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
2: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
3: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
2: Genial. I TAC també, oi?
3: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
2: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
3: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
4: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Pones o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
0: Blanes, viu el Corpus. El diumenge 7 de juny vine al portal de la Costa Brava i descobreix el centre històric ple de catifes de flors. Entitats, artistes i participants ompliran els carrers de color, tradició i art efímer. Una bona ocasió per passejar, gaudir de l'ambient i redescobrir Blanes. Vine i col·labora amb les estores de Corpus de Blanes el diumenge 7 de juny.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe. Marina360.cat.
1: Baila. Let me see you dance, babe.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les dues.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya han reclamat a la consellera d'Educació que negociï amb els docents per resoldre el conflicte obert al sector educatiu. En una carta enviada al departament, l'entitat critica el que considera un menyspreu cap als professionals de l'educació i assegura que fa mesos que denuncien manca de recursos, sobrecàrrega laboral i dificultats per garantir una educació inclusiva i de qualitat. La FAC defensa que les reivindicacions dels docents van més enllà de les condicions laborals i afecten directament l'atenció educativa i emocional de l'alumnat. L'organització també rebutja la presència de Mossos d'Esquadra en espais educatius i assemblees de professors, una situació que considera incompatible amb una educació democràtica. Les famílies reclamen més recursos per a l'escola pública, reforçar la codocència i revisar les polítiques educatives. I el Consell Comarcal del Maresme assumirà la gestió del servei de transport escolar no obligatori de Tordera a partir de les últimes setmanes d'aquest curs 2025-2026. L'acord s'ha formalitzat amb la signatura d'un conveni entre el Consell i l'Ajuntament i permetrà que l'ens comarcal passi a encarregar-se de la tramitació del servei, l'organització de les rutes i el procés d'inscripcions. El canvi també tindrà continuïtat durant els pròxims cursos escolars. Paral·lelament, ja s'ha obert el període d'inscripció del servei de transport escolar no obligatori per al curs vinent. I en clau general destaquem que els agents rurals faran vaga els dies 26, 27 i 28 de maig per reclamar millores laborals i denunciar la situació de precarietat que, segons els sindicats, afecta el cos des de fa anys. Comissions Obreres, UGT, Catac, CESIF i la Intersindical alerten d'una manca crònica d'efectius, salaris inferiors als altres cossos operatius i problemes d'organització interna que dificulten, diuen, el servei i la conciliació laboral. Els sindicats també asseguren que l'arribada de la pesta porcina africana està incrementant la pressió sobre una plantilla que consideren saturada. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts de núvols, també de clarianes. Les temperatures màximes entre els 22 i els 24 graus. Demà dimecres, predomini de l'ambient assolellat. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Ho passes malament quan et toca parlar en una reunió de treball important? O quan has de fer una presentació? Els tallers presencials i online d'en David Quesada et donen eines i pràctiques perquè la teva por no bloquegi el teu creixement professional i puguis parlar en públic amb confiança i naturalitat. Entra a david-quesada.com i descobreix com et pot ajudar. Ara, taller presencial a Blanes el 16 i el 30 de maig. Inscriu-te ja.
1: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
2: Atenció! A Dental Dent Palafolls tenim promoció especial d'Invisalign. I a més, et regalem 2 mesos de gimnàs a l'Anytime Fitness Santa Susana. Dental Dent Palafolls, alinea el teu somriure, activa el teu cos, no ho deixis escapar. Dental Dent Palafolls, demana cita avui mateix al 609 85 51 50.
3: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
4: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
2: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
3: Una iniciativa de Vitaldent.
4: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-97-78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
5: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
6: Benvinguts a l'Hora de les Notes. Tornem amb tu. Una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio Musical Lliure de Peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
7: L'Hora de les Notes. L'Hora de les Notes. Amb Carles Giribets.
8: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: fugir de Barcelona els caps de setmana cap a terres gironines.
1: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
0: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
1: Home.
0: Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
2: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
0: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
1: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
3: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
4: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
5: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
4: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
5: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
4: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
6: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
7: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada mes, un nou tema al Matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.
8: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 3.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: La policia local de Malgrat de Mar ha frustrat un intent d'ocupació de l'antiga discoteca Palm Beach situada al centre Sant Roc del Passeig Marítim. Els agents van actuar després de rebre una trucada alertant de la presència d'intrusos al local. Durant la inspecció, dues patrulles van localitzar quatre persones a l'interior de l'immoble on haurien accedit per la part posterior amb una escala. Segons l'Ajuntament, els quatre identificats tenen antecedents. Després dels fets, la propietat ha reforçat els accessos del local per tal de dificultar noves entrades. I els comerços físics permeten des d'aquest dilluns pagar amb Bizum. La nova funcionalitat s'implantarà de manera gradual i la previsió és que estigui plenament operativa a finals d'any. El sistema permetrà fer pagaments presencials directament entre comptes bancaris i sense contacte, apropant el mòbil al de TAF. Un segons Bizum, la disponibilitat del servei dependrà de cada entitat bancària i tant els bancs com els establiments aniran incorporant progressivament aquesta opció de pagament. La plataforma calcula que al desembre la gran majoria dels més de 31 milions d'usuaris de Bizum podran utilitzar aquest sistema als comerços. I en clau general, destaquem que Catalunya podria arribar a disposar de fins a 20 gigawatts de capacitat en centrals hidroelèctriques reversibles aprofitant embassaments ja existents. Això defensa el Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, que destaca la possibilitat d'aquestes infraestructures per emmagatzem amb excedents d'energia i reutilitzar-los en moments de màxima demanda. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres, amb predomini del sol al quadrant nord-est, les temperatures màximes comencen a pujar i se situen entre els 24 i els 27 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: 360.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, s'han escenificat aquest dilluns l'acord per impulsar el futur tren orbital ferroviari, una infraestructura que ha de connectar Mataró i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona.
2: Està molt bé que hi hagi vedes, es regulin les xarxes, altres estris de pesca diària i es miri per preservar al màxim el fons marí. Ara, no es pot collar els pescadors fins a límits que no poden assumir de cap manera. Des de Madrid, o una mica més lluny, Brussel·les, dues capitals, que tindran molts polítics i tècnics, però que, curiosament, no tenen sortida al mar.
3: Supervivència en joc, l'hecatombe laborista en les últimes eleccions d'Anglaterra amenaça la continuïtat del tradicional bipartidisme britànic i col·loca el primer ministre contra les cordes.
4: És recomanable valorar aspectes com l'ubicació, l'estat de l'immoble, les despeses associades i l'eficiència energètica i, evidentment, el pressupost disponible. El més important és trobar una vivenda, sigui de segona mà o sigui nova, que s'adapti al teu estil de vida i a les teves necessitats presents i futures.
1: Dius que George Harrison va anar al casament de...
5: Sí. Hi ha divorcis molt benvinguts. Mira, el meu, per exemple.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 31 de maig. Costella tira 7,95 euros al quilo, llata de vedella 15,50 euros al quilo, xurrasco de vedella 17,95 euros quilo, aletes de pollastre 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Busques cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero? A Quadis Andreu tens més de 150 vehicles multimarca en estoc, tots revisats i certificats. A més, amb garantia de fins a 60 mesos. Vine al teu concessionari de confiança. T'esperem a Quadis Andreu, carretera nacional 2, 25-27 de Fornells de la Selva i també a Quadis Andreu, carrer Antoni Bernés i Voltresa 8 de Girona.
2: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
3: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
4: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
5: El blues arriba a Santa Susana. El 22 i 23 de maig a l'Espai Camp Mas de Dalt, Susana Blues Festival. Divendres 22, Mònica Green i Wax and Boogie. Dissabte 23, a Contra Blues, Los Mambo Jambos, Suitcase Brothers i Escaramanga. Compra ja la teva entrada i no et quedis fora. Susana Blues Festival.
6: Entrades a antrapolis.com.
7: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: el meu cosí de Barcelona els caps de setmana cap a terra gironina.
1: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
0: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
1: Com?
0: Cui, entre setmana no troba moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
2: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
0: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
1: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
3: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
4: Uf, quina pinta.
5: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
4: Per què?
5: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
4: Home, doncs posa-hi remei.
3: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
6: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
7: Aquest mes de maig vine a Blanes a gaudir de l'art. Cinquena ruta de l'art als aparadors. Més de 30 obres exposades a les botigues. Organitza Associació de Botiguers de Blanes amb la col·laboració de l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes, AFIC i la Diputació de Girona.
8: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Vine, asseu a taula i deixa conquistar per l'arròs a Lloret de Mar.
9: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
10: Descobreix marina360.cat. Notícies, podcast, ràdio en directe. Sempre al teu costat.

0: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell ja ha reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
1: Tens un Seat, un Cupra o un Volkswagen amb els manteniments inclosos Long Drive? Saps que pots escollir el taller on fer-los? A AutoAulet Malgrat som servei oficial. Professionalitat, proximitat i qualitat en cada detall. I a més, servei integral en mecànica, pneumàtics, manteniment i planxa i pintura. AutoAulet Malgrat. Tot el que el teu cotxe necessita en un sol lloc. Visita'ns a l'Avinguda Costa Brava 122 de Malgrat o a autoaulet.net.
2: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
3: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
5: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
4: De cap a cap, el radio show de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
5: Escolta cada tarda De cap a cap. De dilluns a divendres de 4 a 7 a Ràdio Marina i a marina360.cat. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: L'agenda de Ràdio Marina.
1: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
2: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes amb el cicle de concerts Música a l'Esperança, que es fa tots els divendres de maig a les 10 de la nit a la Capella de l'Esperança. També destaquem l'exposició Espècies Invasores Marines, l'amenaça silenciosa, que es pot visitar fins a finals d'aquest mes a la Casa Saladrigues. I un darrer punt a Blanes, aquest 23 i 24 de maig, dissabte i diumenge, se celebra la Fira d'Entitats amb 62 activitats programades al Passeig de Mar durant tot el dia. A Lloret de Mar destaquem les jornades gastronòmiques de l'arròs fins a finals de maig, en què hi participen 18 establiments diferents i també l'Escola d'Hostaleria. I a més, en clau cultural, exposició sobre l'evolució dels establiments hotelers de Lloret es pot visitar a la Casa de la Cultura fins al 28 de maig. A Malgrat de Mar, aquest dissabte dia 23, se celebra la Malgrat Shopping des de les 10 del matí amb diferents activitats. A Santa Susana destaquem aquest divendres i dissabte, 22 i 23 de maig, a l'Espai Can Mas de Dalt, al Susana Blues Festival. Ja acabem a Tordera perquè aquest dissabte dia 23 hi ha la 6a jornada Emergències de Tordera, de 10 del matí fins a la 1 del migdia. Se celebra a la zona del mercat de la carretera de Fogars.
0: L'agenda de Ràdio Marina.
1: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 4.

0: Ràdio Marina, serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, han escenificat aquest dilluns l'acord per impulsar el futur tren orbital ferroviari, una infraestructura que ha de connectar Mataró i Vilanova i la Geltrú. Sense passar per Barcelona, el projecte preveu una línia de 120 quilòmetres amb 40 estacions i una inversió estimada de 5.200 milions d'euros. El calendari més optimista situa la finalització de tota la infraestructura l'any 2041, tot i que el desplegament es farà per fases. El govern defensa que el nou model ferroviari permetrà trencar amb l'actual esquema radial centrat en Barcelona i millorar la mobilitat entre les comarques metropolitanes. Els alcaldes de la segona corona metropolitana han celebrat l'acord i consideren que el projecte pot afavorir la connexió entre territoris. I els Jardins de Santa Clotilde de Lloret de Mar acolliran aquest estiu 4 concerts del cicle Candlelight, una proposta musical amb actuacions a la llum de les espelmes que combina música clàssica i versions de grans artistes contemporanis. Els concerts es faran entre els mesos de juliol i agost a l'amfiteatre dels Jardins. Des de l'Ajuntament, la iniciativa es presenta com una aposta per promocionar el patrimoni cultural de Lloret i consolidar el municipi dins el circuit d'esdeveniments culturals de Catalunya. I en clau general destaquem que el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, han signat l'acord pels pressupostos de Catalunya per aquest 2026. La línia orbital ferroviària, que ara explicàvem, la inversió de més de 527 milions de l'Agència Tributària de Catalunya, la majoria catalana del Consorci de la Zona Franca o un pla de barris de 400 milions per a municipis petits, són alguns dels acords que han facilitat aquesta signatura. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimarts, avui amb núvols, al quadrat nord-est, tot i que també s'obriran clarianes. La temperatura màxima se situa entre els 22 i els 24 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
0: Ràdio Marina. Serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
4: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
3: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
1: Ràdio Marina.
5: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
6: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
7: De cap a cap, amb Joan Bosch.
8: Què tal, amics? Bona tarda. Benvinguts al Radio Show de les tardes de Girona i l'Almaresma. Aquesta tarda us presentaré un jove de Pineda de Mar que s'ha sentit estafat i enganyat durant molts anys i ha dit, fins aquí, ja n'hi ha prou. Es diu David Pujol i ha denunciat a la Renfe per tots els maldecaps i problemes que ha hagut de patir en els darrers anys. Els hi demana ni més ni menys que 9.000 euros per danys morals. D'aquí a uns moments ens ho explicarà ell mateix. I estava pensant, per què no participem en aquest...

0: Aquest joc aquesta tarda, és a dir, explicar-nos històries de si alguna vegada us heu sentit estafat o enganyats. Oi que ens trucareu?
1: 972 313 702.

0: Jo crec que molts cops no ens sentim estafat per grans coses, sinó per petites decepcions del dia a dia. Per exemple, això de Rodalies. I el panell diu 5 minuts de retard. I nosaltres ja sabem que això, en idioma oficial, vol dir arriba quan pugui. O quan truquem a un servei d'atenció al client i acabem parlant amb una màquina que ens fa sentir que estem concursant en un escape room. També passa amb la sanitat o alguns tràmits públics. Nosaltres només volem fer una gestió senzilla i acabem sortint amb més dubtes dels que teníem. Vosaltres, en quin moment heu pensat? Ens estan prenent el pèl o és una imaginació meva? I a més, aquesta tarda, Joan Arenyes i les seves efemèrides musicals de 8 en 8, els consells imprevisibles de la Lola Sanz i les novetats tecnològiques d'en Martí Seguer. A punt? Comencem!
1: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: De cap a cap, visca la tarda. Joan Arenyes.
1: Que maco. Això em sembla el superagente...
2: La sintonia de la...
1: Com es deia, el superagente 66?
2: 86, 86. Ara no recordo, un número. Sí.
1: Hola, Joan Arenyes, bona tarda, com estàs?
2: Molt bé, aquí a punt per explicar-te les quatre merdes meves de cada setmana.
1: Les quatre què?
2: Coses meves de cada setmana. De cada setmana.
1: Havien entès les quatre merdetes.
2: Sí, és el que he dit, però bé, no és bo.
1: Has dit això?
2: Sí, sí.
1: Oh, home... Escolta. Bé, en Joan Arenyes fa un repàs musical del que passarà d'avui en vuit, efemèrides i també alguna activitat, algun acte que ens vol recuperar i recordar.
2: Sí. I recomanar, sobretot.
1: Sí.
2: I hem de començar fent història, perquè un... Atenció.
1: Què?
2: I això posarem el document sencer, perquè són 45 segons i crec que val la pena escoltar-ho sencer. Un 19 de maig de l'any 1962, menys de 3 mesos abans de la seva mort, Marilyn Monroe fa una de les seves últimes aparicions públiques a la celebració del 45è aniversari del president JFK, John Fitzgerald Kennedy, que després també li van fer volar el cap, això és una altra història, sí. I li va cantar la famosa versió del Happy Birthday, Mr. President.
3: Sonar... Mr. President, Marilyn Monroe.

0: birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
1: Molt bé,
2: per això passava un 19 de maig. De fa 64 anys.
1: T'has fixat com es deia la Marilyn? Aquí deia la Marilyn Monroe. Marilyn, sí. Monroe.
2: Monroe. Però, clar, tenia morbo aquesta escena, perquè, clar, a part que ella era el mite heràltic d'aquell moment i durant molt de temps va seguir sent-ho, però, clar, com que la gent ja sabia que hi havia hagut alguna mena de marro entre el president dels Estats Units i la Marilyn Monroe, Monroe, que sortís ella a cantar-li aquesta cançó d'aniversari, doncs va afegir una mica de morbo en aquesta escena, que és història de la humanitat, vaja, aquest document. Doncs això va passar un dia com avui, un 19 de maig. Passem a dimecres, que serà demà, 20 de maig. Aquests dies s'està celebrant el Festival d'Eurovisió, però nosaltres no ho sabem, perquè aquest any, Televisió Espanyola, si no participar-hi per protestar per la participació d'Israel,
1: de fet,
2: sembla que no passi.
1: No, de fet, ja hi ha un guanyador o guanyadora que hores d'ara... No, clar, perquè es va fer dissabte passat el festival. Es va fer dissabte passat. Clar, però a hores d'ara ni en Joan Arenyes ni en Joan Bosch tenen ganes de recordar el guanyador o la guanyadora. Ja vindran temps millors,
2: Exactament. Tens tota la raó, Joan. Però el cas és que un 20 de maig, i d'aquí venia la cosa, l'any 2006, el guanyador va ser una banda que ens va impactar a tots. Eren una banda finlandesa de heavy metal, que anaven tots disfressats com unes bèsties pardes, i van trencar-ho tot amb la cançó que van presentar a Eurovisió, una que van guanyar. El grup es deia Lordi.
1: Ves a veure els pagesos de l'Empordà a veure com tenen l'ordi. Ja veuràs. Els hi fots això i els hi fots la collita en l'aire. Va, prou, quin mal de cap, mare meva, santíssima, quina cosa més dolenta.
2: Jo tinc una mica la teoria que des d'aleshores, el 2006, això va ser el culmen de la cosa friki, Eurovisió. Sí. A partir d'aquell dia van dir, bueno, potser que frenem, perquè ja ens hem passat de frenada, diguéssim, amb els Lordi que guanyin. I a partir d'aleshores ja es va tornar a normalitzar, dintre la normalitat aquesta d'Eurovisió, que ja va estar friki i bastant...
1: Jo recordo quan aquelles veus com la Nina, que anava a cantar, allò sí que era una cançó, o la Celine Dion, i no aquestes collonades, home.
2: Home, no, clar, em vas a parar, els Lordi. Bueno, és igual, van guanyar. Sí. El cas és això, és fer molt soroll i tenir una cosa ben vistosa, i bé que ho van aconseguir. Va, passem a dijous, 21 de maig. A l'any 94 va arribar, un 21 de maig, va arribar al número de la llista Billboard una banda de R&B, de soul, amb una versió de country. Atenció, perquè això és nou. Últimament el que hem vist és grups de country versionar coses de soul o de música negra, i aquí va passar al revés. Un grup de música negra, els All for One, van agafar una cançó d'un cantant de country, en John Michael Montgomery, i la van convertir en un número 1. La cançó es deia I Swear.
3: I swear.
1: Que maca.
2: Era aquest R&B pastelós que triomfava en aquella època, l'any 94, però t'he preparat també, si vols, que també tens preparada la versió original?
1: A veure.
2: Doncs una mica per poder comparar.
1: A veure, un momentet.

0: El cas és que la cançó original del John Michael Montgomery va passar desapercebuda en el seu moment, quan la va publicar, i arrel de la versió que va fer els All for One i van triomfar, la van tornar a reeditar i després va tornar a triomfar l'original, diguéssim. S'ha entès, això?
1: Sí.
0: Vale.
1: Està bé la versió de...
0: Tant una com l'altra, sí. Doncs això se'n diu crossover, canviar una cançó d'estil i convertir-la en un èxit. Això va passar un 21 de maig de l'any 94. Passem a divendres, que serà 22 de maig. Un 22 de maig. Mira, el mateix dia que els All for One, amb aquesta cançó, I Swear, arribaven al número 1 als Estats Units, a Terrassa naixia en Damià Rodríguez, conegut artísticament com... Lil Dami.
1: No, espera, és que tinc un problema amb les reproduccions aquí, eh? Un momentet, espera, un momentet.
0: No ets, no allò, no es reprodueixes bé.
1: Ja el tinc.
0: Ara, Lil Dami.
2: Dami boy like. Sabia el que volia i no em calia ser evident que ho aconseguiria, baby, era evident. M'han fet el llit volant que sembli un accident, però ni fet a mida hi ha un taüt on entri aquest talent. Crido i no sóc estrident.
1: És de Terrassa, no?
0: Sí.
1: Deu viure per allà al costat de l'hotel Don Càndido aquest, eh?
0: Bueno, de fet, és de Terrassa, però ara viu un altre lloc. Viu per aquí dalt, a Vacarisses, amb un sapat una casa per aquí dalt. Però sí, va néixer a Terrassa de fa 32 anys. Per tant, si us el trobéssiu pel carrer...
1: Ara més a córrer.
0: Eh?
1: Ara més a córrer, sí que el trobaré.
0: Jo
1: sí que he d'anar a Vacarisses, home, no.
0: Feliciteu-lo, farà 32 anys el Lil Dami. De fet, ara, mira, aquest cap de setmana va estar presentant un espectacle que està portant per instituts i per estudiants de secundària del país al costat del seu soci, que és el senyor Chen, a banda del seu projecte musical, en té un de paral·lel on va als instituts a fer debat amb els estudiants, a fer una mica de xerrada i cantar també una mica de rap. Lil Dami, doncs, farà això, farà anys, en farà 32 aquest pròxim divendres. Passem a dissabte. Dissabte tenim l'agenda molt plena. Hi ha, per exemple, la gira dels 40 anys de Sopa de Cabra, que hauran inaugurat aquest cap de setmana passat amb dos concerts consecutius a la sala Razzmatazz. Doncs dissabte que ve estaran a Sant Feliu de Pallerols.
1: Home, a la Garrotxa.
0: A la Garrotxa. Al Festival Ítaca, a Pals, hi haurà en Joan Miquel Oliver, que estarà presentant les cançons d'un disc que acaba de publicar fa molt pocs dies. Però jo vull destacar, també de dissabte, a la nostra agenda, un concert que té lloc dins del marc del Festival Recòndic, que és un festival que es porta a terme en poblacions petites del Pla de l'Estany, un festival molt maco, que jo recomano moltíssim, i que en aquesta ocasió anirà a Sant Miquel de Campmajor amb una banda osonenca que estarà estrenant un disc nou, que es diu L'Ai al Cor. La banda es diu Obeses.

0: Això li cantaran quan vingui el papa o només ho farà en Sergio Dalma?
1: Doncs no. Ah, sí, el Sergio
0: no,
1: Dalma.
0: No, sí. L'Escolania de Montserrat i el Sergio Dalma cantaran a l'Estadi Olímpic, Lluís Companys, una versió que va, bueno, una cançó que es veu que van cantar junts, i es veu que el Sant Pare es veu que és un gran fan d'en Sergio Dalma.
1: Sí. De fet, aquesta cançó, que m'ho estic inventant, m'ho imagino, eh? Aquesta cançó que dius que van cantar junts estava en un disc de la Marató.
0: Podria ser. Però
1: I ara
0: es veu que el papa... Bueno, el papa, allò de bailar pegados amb en Sergio Dalma, eh?
1: Sí. Que dolent.
0: Va, tira.
1: Doncs això, el sopa de cabra, els obeses, que estaran a Can Major, a Sant Miquel de Can Major, amb les cançons d'un disc que estarà acabat d'estrenar, i entre elles les cançons, aquesta versió del Virolai que hem punxat una miqueta. Això serà dissabte. Diumenge tinc una altra recomanació, també d'agenda, en aquest cas, si voleu anar a veure, a celebrar i celebrar el 20è aniversari de l'Auditori de Girona. Es farà un concert de celebració que portarà al damunt de l'escenari de l'Auditori la Black Music Big Band, una formació també gironina, la Girona Jazz Project Sacseig, Masoni i una banda, un duet, de fet, de la Costa Brava, els Calavento.
2: Pau treballa i estudia, també té una família que veu només de tant en tant.
0: Això és una cançó dels Pets, no?
1: Sí, és que els Calavento és un grup que ha fet la seva carrera en castellà, bàsicament, i per tot Espanya. Però l'any passat van publicar un disc de versions on versionaven cançons que ells estimaven i van agafar aquesta cançó dels Pets i la van fer ells. És el que he triat avui per ambientar aquesta notícia d'agenda, que és diumenge 24 de maig, el 20 aniversari de l'Auditori de Girona, amb aquest festival, amb la Black Music Band, els Calavento, la Girona Jazz Project i Masoni. Diumenge a partir de les 6 de la tarda.
0: Molt bé, perfecte.
1: Dilluns serà 25 de maig. El 25 de maig de l'any 1977 es va estrenar una pel·lícula que s'arrossega i encara té cua fins ara. Es va estrenar Star Wars, amb aquesta banda sonora icònica de John Williams.
0: Que bona que és la banda sonora de... Va, que bo que és John Williams, eh?
1: Sí, senyor.
0: Per cert, és viu o mort?
1: John Williams, t'ho miro de seguida, eh?
0: Cada setmana tenim el mateix problema.
1: Bueno, però...
0: Jo diria que... Jo no tinc dubtes, eh? Tinc seriosos dubtes, eh? Jo diria que és viu, eh?
1: A veure, John Williams, compositor d'americà...
0: Sí, sí.
1: Tu què diries? Que és viu?
0: Sí.
1: És viu!
0: Molt bé!
1: Té 94 anys! Però està viu, és viu.
0: Molt bé.
1: No sabem si està jubilat o encara... No crec que...
0: Home, està jubilat, no ho sé, què fa. Va, escolta, acabem, eh?
1: Acabem. I acabem dimarts que ve, que serà 26 de maig. L'any 2007 es va llançar el single de la Rihanna, que va ser un èxit internacional, que es deia Umbrella. Però, per promocionar-lo, la seva companyia de discos va regalar, atenció, 10.000 paraigües per promocionar el llançament... Sí, sí, no s'estan de res, els americans. 10.000 paraigües per promocionar la cançó Umbrella de la Rihanna. Va anar també aquesta campanya que després la pròpia marca de paraigües va fer una línia pròpia per Rihanna. I així ja feien tot el pack sencer. Regalem paraigües per una banda i per l'altra doncs en fem uns perquè la gent els compri.
0: Juanito, fins dimarts que ve, eh?
1: Apli.

0: Mercury amb el The Great Pretender. El gran... enganyifa. Com seria? El gran... Espera, que ho tinc per aquí. El gran farsant, exacte. Seria la traducció més acurada, que no en sortia, el gran farsant. I parlant d'enganys i farsants, d'aquí uns moments anirem a Pineda, eh? Però abans recuperarem, després de la publicitat, aquest èxit. És de la Lisa Stanfield. Tornem d'aquí uns moments.
1: De cap a cap.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Atenció! A Dental Dent Palafolls tenim promoció especial d'Invisalign. I a més, et regalem 2 mesos de gimnàs a l'Anytime Fitness Santa Susanna. Dental Dent Palafolls, alinea el teu somriure, activa el teu cos, no ho deixis escapar. Dental Dent Palafolls, demana cita avui mateix al 609 85 51 50.
2: Hi ha llocs que no només es visiten, se senten. Tossa de Mar és la seva llum, la gent, els seus carrers i el comerç de proximitat que et coneix i t'acull. És descobrir sabors d'aquí, passejar sense pressa i deixar-se portar pels camins de ronda. Perquè Tossa és autèntica tot l'any. Tossa de Mar es viu tot l'any. Amb tu. Visit tossa.com.
3: Blanes, viu el Corpus. El diumenge 7 de juny vin al portal de la Costa Brava i descobreix el centre històric ple de catifes de flors. Entitats, artistes i participants ompliran els carrers de color, tradició i art efímer. Una bona ocasió per passejar, gaudir de l'ambient i redescobrir Blanes. Vine i col·labora amb les estores de Corpus de Blanes el diumenge 7 de juny.
4: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
5: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
6: A Lloret Pizzeria
5: i Pomodoro.
7: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats. Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
8: Diputació de Girona.
9: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
10: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
11: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
12: Fórmula 360. Tota la informació de la Selva i el Maresme i la millor música. Escolta'ns per internet. www.marina360.cat.
13: Ràdio Marina.
14: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.
15: Fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert. Cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem. I em mires i em miro enmig de la gent. S'acosta el cantant.

0: This is the right time, Liz Stanfield. This is the right time, el moment perfecte per viatjar.
1: Avui anem cap a...
0: Doncs mira, anem a Pineda de Mar. Tres quarts de cinc de la tarda, Ràdio Marina, Taronja, Ràdio Girona i Ràdio Capital. Un estudiant de Pineda de Mar i alumne de la Universitat Autònoma de Barcelona ha presentat una reclamació patrimonial de més de 9.000 euros contra el Ministeri de Transports i la Generalitat de Catalunya pels perjudicis personals i emocionals que assegura haver patit a causa del funcionament de Rodalies. El cas ha guanyat ressò després que el jove, David Pujol, ho fes públic a la xarxa social X el passat 12 de maig. Un missatge que va generar nombroses reaccions i mostres de suport, especialment entre usuaris del Maresme. I aquests dies l'hem vista tot arreu. Els diaris, a la tele, no donen l'abast. Jo diria que és la persona més popular en aquests moments de Pineda de Mar. David Pujol, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Com estàs? Atabalat, no?
2: Sí, bueno, ara aquesta setmana ja millor, però la setmana passada una mica atabalat, entre molts mitjans, moltes coses.
0: Està bé. Escolta, digue'm la veritat. Quan arribes a la conclusió, David, que ja tens els allonsis plens de Rodalies i presentes aquesta reclamació patrimonial al Ministeri i a la Generalitat?
2: És una pregunta complicada, no? Perquè jo estic fart de Rodalies des del primer dia que els vaig agafar. Però vaig decidir posar aquesta reclamació en el moment en el que portava 33 escrites, 10 digitals i 3 a la síndica de greuges de reclamacions, i veia que no servien de res i que les respostes que em donaven no eren suficientment justificades.
0: A veure, clar, la cultura de la queixa és molt important. El que passa que molta gent no es queixa o es queixa i al final no rep cap resposta. Tu, de moment, no has rebut cap resposta ni del síndic, ni de la Renfe, ni de DIF, ni de la mare que ho va parir.
2: O sigui, respostes he rebut, el que no he rebut són respostes que em podia fer una persona. O sigui, la majoria de respostes són, d'acord, doncs aquest dia va haver-hi un retard, aquest dia vam suprimir tres trens perquè estem intentant millorar, però jo el que vull no és que intentin millorar, el que vull és que les coses funcionin i sobretot coses que es poden fer ja. O sigui, si jo un dia, i et dono un exemple, he estat una hora o dues hores tirat a una estació perquè no passava cap tren, jo el que vull saber és, en el moment en què passa la incidència, que em diguin, escolta, en dues hores no passarà cap tren. Com a mínim, no? És el mínim que podem demanar. I això ningú m'ha assegurat que ho facin en cap moment.
0: Perquè tu el fas servir normalment la línia R1 entre Pineda de Mar i la Universitat Autònoma, que em sembla que tardes unes dues hores quan amb un cotxe això són 40 minuts mal comptats.
2: Sí, de fet, trigo dues hores i mitja.
0: Collons.
2: Perquè... primer de caminar a l'estació, clar, agafes el tren, és hora i pico, puc anar a Plaça Catalunya a agafar els ferrocarrils, que és un viatge que em triga molt de temps, i el que jo feia era baixar-me el clot, canviar metro, anar a Fabra i Puig, i a Fabra i Puig agafar una altra línia que es diu R7, que ara mateix està tallada, que anava a l'Autònoma i trigava 19 minuts, si anava bé. En total, dues hores i poc, si tot et va bé, però en general tot va malament, llavors dues hores i mitja o molt més de normal.
0: David, digue'm la veritat, tot el que has fet fins ara ha estat iniciativa teva, assessorat per la teva família? No sé, per exemple, tens l'assessorament d'un advocat que t'ha ajudat a fer aquesta reclamació patrimonial? Explica'm una mica.
2: Doncs tot ha estat part meva, tot ha estat recerca meva. Jo em vaig cansar molt, vaig veure que em feia tot molta ràbia, que havia patit molt i que ningú s'estava fent responsable, i vaig buscar alguna forma, no?, de fer-los pagar, de que s'adonessin, de que els usuaris ens queixem, i vaig trobar això, però jo fent recerca de lleis, i la reclamació l'he posat jo mateix, sense consultar ningú. Ara, post-reclamació, molts advocats han contactat amb mi, m'han dit que la reclamació té recorregut, que està ben feta, tal... però en el moment de posar-la ho he fet tot jo sol.
0: En què et bases en aquesta reclamació? Veig que dius que t'ha afectat molt en la vida quotidiana. M'ho pots traduir, això, sisplau?
2: Clar, pensa, jo molts dies doncs arribava, feia el meu viatge amb l'R1, potser anava bé, potser no, arribava a l'altra estació i jo què sé, em suprimien un tren, dos trens, tres trens, i a mi això, no sé, a molta gent li afecta, hi ha gent que no li afecta tant, a mi això m'afecta moltíssim, d'acord? Jo, quan un tren no sortia, jo perdia mitja hora, jo no només perdia la mitja hora que ja arribava tard, sinó que perdia tot el dia, perquè estava tot el dia amb el cap, amb el tren, que havia anat tard, no m'ho podia treure del cap, perquè havia anat tard el tren, no? I no només perquè no havia aparegut el tren o havia anat tard, sinó perquè ningú havia estat capaç de dir-m'ho, trucant al telèfon de Rodalies, parlant amb la gent de l'estació, o sigui, a ningú li importava, ni jo ni els usuaris de la línia. I a mi això m'afectava tot el dia, ho tenia sempre a sobre, després havia de tornar, i al final és un viatge que... Com havia d'agafar dos trens, no? Pues estava tot el primer tren pensant què passarà quan agafi el segon tren. I una ansietat i un estrès que es va allargar pues, tots els dies que havia de fer servir el tren.
0: Clar, ansietat, salut mental, canvi de vida... Tot això ho has quantificat en 9.000 euros. Com es fa això de quantificar tots els perjudicis que t'ha provocat Rodalies amb una quantitat econòmica, que sigui 9.000, 9.000 o 8.500. Com es fa això?
2: Doncs, com són danys morals, és a dir, són danys que no estan barem, que no tenen un barem, perquè si et trenques una cama, doncs t'han de pagar una quantitat fixa. Però en aquest cas, no. Ha estat una quantitat una mica arbitrària, que he decidit perquè és una quantitat moderada, d'acord? Vol dir que podia haver demanat més... I no hauria estat una bogeria perquè li estic demanant a Renfe danys durant un any i mig de la meva vida. Vull dir, i danys molt seriosos. Llavors he demanat 4.500 en qüestió de salut mental, de tot aquest mal que he explicat, 2.500 en qüestió de que m'han prohibit molts cops anar a estudiar, que al final és un dret constitucional, i 2.000 finals perquè m'han fet mudar-me i m'han fet canviar de residència. Jo sóc de Pineda i m'han fet anar-me a viure a Cerdanyola només perquè els seus trens no funcionen.
0: Ostres... tens constància, David, arran del teu cas i d'haver-se fet públic a tots els mitjans de comunicació, que altra gent, que altres usuaris vulguin utilitzar la teva fórmula, entre cometes, per fer aquesta reclamació?
2: Doncs sí, sé d'usuaris que m'han escrit i que volen posar una reclamació similar. En tot cas, jo estic completament d'acord, però és molt complicat i s'ha de tenir tot molt... com dir-ho, molt imposat, no? Moltes reclamacions que ho argumentin, un informe de la psicòloga també tinc. Jo, hi ha molts usuaris que ho tenen, que tenen aquestes reclamacions a Renfe, que tenen aquests retards informatitzats i posats, i els tenen tots ben... tenen proves, llavors així es pot fer, però és molt difícil i comporta molt de temps i al final no és gens fàcil arribar a fer el que jo he fet.
0: Molt bé. Explica'ns ara, el que has fet, quin és el procés que seguirà ara? Aquesta reclamació anirà a un jutjat? Com funciona?
2: Doncs aquesta reclamació va al Ministeri i a la Generalitat, tenen 6 mesos per respondre. Si no responen en 6 mesos, jo tinc, em sembla, 2 mesos, potser una mica menys, per anar a judici, d'acord? Per anar al Tribunal Contenciós. No vol dir que el judici es celebri en 2 mesos, vol dir que em donen data, que llavors em donaran una data que segurament seran 2, 3, 4 anys i llavors se celebrarà i es veurà què passa.
0: Esperes que et responguin tant des del Ministeri com des de la Generalitat abans d'anar a la via judicial?
2: Doncs abans de tot el ressò dels mitjans, perquè no m'ho esperava pas, no esperava que em responguessin. Ara vull pensar que potser sí que tenen la decència de respondre a la reclamació. Encara així, no crec que responguin positivament, de fet, és gairebé impossible, perquè si pots no donar-li 9.000 euros a una persona i anar a judici i fer-lo esperar 2 o 3 anys per donar-li aquests 9.000 euros, doncs t'esperes, no? I ells no tenen cap problema perquè ells ja tenen advocats pagats. Llavors, és bastant obvi que em diran que no, si em responen.
0: Clar, perquè tu saps el precedent que crearies jurisprudència, no? O sigui, tu t'imagines ara que et donin 9.000 euros, vaja, a partir de demà tothom comença a fer reclamacions patrimonials, eh?
2: Exacte, exacte. Jo és el, a més, és el que espero que passi, no? Si d'aquí 2-3 anys, quan acabi el judici, em donen la raó i genera una jurisprudència, Llavors els trens hauran de funcionar molt millor, o com a mínim la informació haurà de ser exacta perquè la gent no demani exactament el que jo demano.
0: Molt bé. Escolta, David, moltes gràcies per haver-nos atès, perquè sé que has estat molt ocupat els últims dies, i et desitjo tota la sort del món, i que serveixi perquè d'una punyetera vegada Rodalies funcioni.
2: Moltes gràcies.
0: Apa, adéu.

0: Ràdio Marina. Serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
2: Les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya han reclamat a la consellera d'Educació que negociï amb els docents per resoldre el conflicte obert al sector educatiu. En una carta enviada al departament, l'entitat critica el que considera un menyspreu cap als professionals de l'educació i assegura que fa mesos que denuncien manca de recursos, sobrecàrrega laboral i dificultats per garantir una educació inclusiva i de qualitat. L'AFAC defensa que les reivindicacions dels docents van més enllà de les condicions laborals i afecten directament l'atenció educativa i emocional de l'alumnat. L'organització també rebutja la presència de Mossos d'Esquadra en espais educatius i assemblees de professors, una situació que considera incompatible amb una educació democràtica. Les famílies reclamen més recursos per a l'escola pública, reforçar la codocència i revisar les polítiques educatives. I el Consell Comarcal del Maresme assumirà la gestió del servei de transport escolar no obligatori de Tordera a partir de les últimes setmanes d'aquest curs 2025-2026. L'acord s'ha formalitzat amb la signatura d'un conveni entre el Consell i l'Ajuntament i permetrà que l'ens comarcal passi a encarregar-se de la tramitació del servei, l'organització de les rutes i el procés d'inscripcions. El canvi també tindrà continuïtat durant els pròxims cursos escolars. Paral·lelament, ja s'ha obert el període d'inscripció del servei de transport escolar no obligatori per al curs vinent. I en clau general destaquem que els agents rurals faran vaga els dies 26, 27 i 28 de maig per reclamar millores laborals i denunciar la situació de precarietat que, segons els sindicats, afecta el cos des de fa anys. Comissions Obreres, UGT, Catac, CESIF i la Intersindical alerten d'una manca crònica d'efectius, salaris inferiors als altres cossos operatius i problemes d'organització interna que dificulten, diuen, el servei i la conciliació laboral. Els sindicats també asseguren que l'arribada de la pesta porcina africana està incrementant la pressió sobre una plantilla que considera saturada. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts de núvols, també de clarianes, les temperatures màximes entre els 22 i els 24 graus. Demà dimecres, predomini de l'ambient assolellat. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
0: Ràdio Marina. Serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
4: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
3: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
5: La Masia Tordera.
3: La Masia Tordera presenta del 12 de maig al 3 de juny el millor tribut a Julio Iglesias. Cada tarda, de 3 a 4, Fernando, la millor veu de Julio reconeguda a Europa, interpreta en directe els seus grans èxits. Per només 15 euros per persona, beguda inclosa. També opció d'espectacle amb dinar. La Masia Tordera. Viu la música i la màgia de Julio Iglesias. Reserva a lamasiatordera.com.
6: De cap a cap, amb Joan Bosch.
7: Cinc i quatre minuts a Ràdio Marina 100.3, 96.2, Taronja Ràdio Girona, 94.4 i Ràdio Capital, 95.6. D'aquí uns moments arribaran els inversemblants consells, diria jo, de la Lola, de la nostra estimada Lola. També tindrem opinions dels nostres oients arran del cas que ens ha explicat el David de Pineda de Mar. Quan us heu sentit enganyats o estafats? Ens ho explicareu? Serveixen missatges de text, de veu o trucades en directe?

0: De cap a cap, visca la tarda.
1: Els consells de la Lola.
2: La Lola Sanz.
3: Hola, què tal?
2: Com estàs?
3: Això, molt bé, això ja comença a ser el consultorio no de la senyora Francis, sinó de la senyorita Pepis.
2: Ostres, sí. A veure, fes-me memòria. Sí. Qui era la Pepis? La senyorita Pepis què feia?
3: Era una
2: nina, no?
3: Era una nina, però és rotllo tipus... Sí, una nina que la maquillaves i li posaves coses al pelo i coses d'estes, però això és de fa temps, eh?
2: Una pregunta escatològica.
3: Sí, digues.
2: Les nines avui dia ja fan caca?
3: Hòstia, no, això no ho sé jo, vull dir...
2: Pipí en feien perquè
3: apretaves el botó. T'estem parlant dels anys 80, eh?
2: Bueno, posaves una bosseta i posaves aigua de bitxí i després...
3: Sí, pipí sí, però... Caca?
2: No ho sé, bueno, és igual.
3: No, és igual.
2: Escolta...
3: sempre parlem d'aquestes coses.
2: Perquè som com som.
3: Perquè som catalans. Escolta'm una cosa, aviam.
2: Digue'm, explica'm.
3: Jo és que de debò, és que em passa cada cosa i a més em passa els dimarts, justament.
2: Ai, senyor. A veure, què t'ha passat avui?
3: Avui m'he llevat amb una idea creativa, val? I llavors he decidit... Vale. A veure, al matí estava perdent el temps. I dic, vaig a fer-me metges. Saps els metges?
2: Metges als cabells.
3: Metges als cabells.
2: Clar, sí, jo no en tinc de cabells, jo no em puc de fer ni...
3: No, ja ho sé, per això ja ho sé. Però com que la majoria... Bueno, mira, que un 50% de l'audiència sap de què parlo i l'altre, doncs...
2: Molt bé.
3: Allò, és igual, on hi hagi pèl pot haver-hi metges.
2: I alegria, sí.
3: Pèl i alegria i metges. Doncs allò que és allò que et poses al cabell, que et fas de metges, vol dir que et decolores el cabell, saps? Allò per trossets, no? Sí. Bueno, doncs això, per fer-ho bé, has d'anar a una perruqueria. Però què passa? Que jo em ve, quan em ve la flapa de fer-me algú al cabell, doncs m'ho faig això, sense solta ni volta. Primer consell i vàlid, aneu a la perruqueria. No feu coses rares a casa. Però, si les feu, com és el cas meu, que avui he provat de fer-me unes metges, què ha passat? Que m'ha quedat el cabell com un xiclet. Sí, no, quan dic xiclet vol dir que tu agafaves el cabell i feies, estiraves com si fos una goma elàstica i feies, estirava i quedava tot com embolicadot, com si fos palla, però palla rebregada, saps?
2: Però què has fet?
3: Bueno, com si fos un palillo, no ho sé què he fet, doncs que m'he posat allò, quatre metges, amb el decolorant i ha quedat així. I aleshores què he fet? Me n'he anat al costat de casa, que hi ha una botiga especialitzada en coses de cabell, i m'ha dit, per l'amor de Déu, què has fet? I la noia molt amable m'ha donat un consell que us dono ara, i us, d'allò, quan tingueu el cabell xiclós, de processos químics, tu, vinagre de poma, va superbé. Sí. A més, el vinagre te'l poses allò, la meitat de vinagre i meitat d'aigua. Aleshores ho poses allà al cabell, en el cas que has de fer una salvació del cabell perquè tens xiclós o perquè hi has fet alguna altra animalada, automàticament el cabell ha començat a tenir aquella cosa normal, meravellós, però és que a més, no cal que et facis coses rares al cabell, sinó que dius... A l'última esbandada, m'ha explicat aquesta noia, i és veritat, a l'última esbandada de quan te rentes el cap, allò que dius, l'has de fer amb aigua freda i vinagre, i et queda brillant, tu. Meravellós. De debò, o sigui, dic, ja tinc secció per avui.
2: Sí, no, escolta, a veure, ja té dallonsis, per no dir collons, que en una botiga de productes d'estètica i de cabells podria ser el supermercat, o sigui, poden tenir ampolles d'oli, vinagre de poma, vinagre de mol...
3: Perquè, clar... Total. No, a veure, no t'ho perdis, que després he començat a investigar per internet i hi ha cosmètica a base de vinagre, existeix. I que val una pasta, que lo flipes, que dius, agafa el vinagre de casa, per l'amor de Déu, i fes-ho. Amb cordura, però, m'ha dit la noia, amb cordura, això que vol dir que no ho facis cada dia, però un cop a la setmana sí. I és més, després la noia va i em diu, i això també és perquè quedi el cabell més suau, oli de coco.
2: Oli de coco.
3: O oli d'oliva.
2: Vale. Perfecte.
3: Una miqueta de... Això sí, oli de coco, però aleshores ho has de tenir el cabell embadurnat amb oli de coco una estona llarga i te l'has de tornar a esbandir. Perquè si no surts greixosa i sembla que tinguis allò que faci 40 anys que no t'hagis rentat.
2: I tant et ve, tu, el que t'has recomanat o què?
3: Oh, que, i tant, que m'ha anat bé. Sí. He recuperat allò que tan xiclós ja tenia el cabell bé, o sigui, una cosa meravellosa.
2: Nena, ho veus, que
3: bé. Mira, mira, veus que hi ha consells. Que
2: bé,
3: que
2: molt bé, molt bé. Doncs, escolta.
3: Mira, veus quina cosa? Doncs amb aquestes coses.
2: Ja està, molt bé. Escolta, llàstima, mira, ara tinc ràbia de no tenir cabells perquè m'agradaria provar-ho. Però escolta, algun dia que en tingui, ja ho provaré.
3: Però has de provar. Escolta'm, però tu tens cabells en deus tenir per altres puestos.
2: Sí, però què vols que em posi? Vinagre a les parts íntimes perquè em piqui? Tu també?
3: No, home, no. Jo, no, home, no.
2: O l'aixella.
3: Això, l'aixella, clar. Va, perquè et dic una cosa, clar, el vinagre, a banda que té molts usos,
2: sí,
3: i que això, molt d'allò... No, però si tu et rentes, per exemple, alguna cosa amb lleixiu, o d'allò... No, home, no. Rentes, jo que sé, qualsevol cosa, i et queden les mans pringoses i oloroses de lleixiu, ho contrastes amb vinagre.
2: Molt
3: perquè,
2: bé.
3: A més, què passa amb el vinagre? Que equilibra el pH... L'acidesa del cabell.
2: Moltes gràcies,
3: i
2: senyora.
3: Oi, em talla, aquest
2: home. Home, clar, m'has de parar, que vas amb foti vinagre. Apa, adéu, que vagi
3: adéu.
2: Bé. Adéu.
3: Adéu.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Quan us heu sentit estafats o enganyats per última vegada? Ens ho expliqueu en aquest telèfon. Ja hem parlat amb el David de Pineda de Mar, que s'ha sentit estafat i enganyat per Rodalies durant molts anys i ha posat una demanda tant al Ministeri com la Generalitat, valorada amb 9.000 euros pels danys i perjudicis, sobretot danys psicològics, que li ha provocat tot aquest desgavell. En Xevi de Torroella diu: ahir mateix em vaig sentir ben enganyat quan vaig comprar unes anxoves al mercat pensant que eren de l'Escala i després vaig veure que eren de Cantàbria. No és que fossin dolentes, però quan et venen producte de proximitat esperes que sigui de debò. La Marta de Santa Coloma de Farners diu: quan vaig reservar una casa rural per internet semblava espectacular. Piscina enorme, jardí privat i vistes precioses. Quan hi vam arribar, la piscina era inflable. Hòstia. I el jardí era compartit amb tres famílies més. Ens ho vam acabar prenent amb humor, però la decepció va ser més important. I un missatge de veu d'un oient que ens escolta a través de Ràdio Marina des de Vidreres. A veure què diu.
2: Buenas tardes a todos.
1: Hola.
2: Hablando de engaños, yo creo que a todos nos ha pasado por lo menos una vez o más de una vez en la vida que alguien nos engañe. Pero yo os quiero contar un caso que a mí me ha cambiado la vida. Resulta que hace unos 12 años atrás, después de varias discusiones con los vecinos y mala convivencia, mi vecina se autolesionó y me denunció a mí. Y yo pasé 3 días detenido en los calabozos, acusado de un delito de intento de asesinato, sin haberla tocado siquiera. Pero después de todo esto, como consecuencia, digamos, he tenido que dejar el piso donde vivía, cambiar de residencia. Y después de todo esto, yo creo que estoy mucho mejor ahora que donde estaba antes. Gracias a todos. TJ de Vidreres.
1: Ostres, déu-n'hi-do, quina història! Mare meva, no m'ho esperava. En fi, 4 minuts, 6:15.

0: Sun Street, Katrina and the Waves. 6:03. Don't blame it on sunshine, don't blame it on moon. Després l'escoltem, és el tema de Jacksons, que la podrien traduir com fota-li la culpa al boogie. Blaming on the boogie. Per cert, li hem de fotre la culpa a les temperatures, que en dos dies oscil·laran 10 graus. Dijous, a partir de dijous, 28 graus de mitjana. Déu-n'hi-do, quin temps, com canvien les coses. Au, va, que tornem després de la publi.
1: De cap a cap.
2: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
3: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
4: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
3: Estàs cercant la teva llar o segona residència? Vine a conèixer el residencial Los Jardines, d'Ibérica de Construcciones. El complex residencial a Blanes amb l'excel·lència arquitectònica, el confort i el disseny innovador que enlluerna els compradors més exigents. Últims habitatges, pàrquings i trasters a la venda. Fes la teva reserva ja. Informa't ara a ibericadeconstrucciones.com i al telèfon 613 60 70 78. Construir la nostra passió. Residencial Los Jardines.
5: El diumenge 31 de maig, vine a descobrir Arbúcies com mai l'has vist. Els carrers s'ompliran de color amb la mostra de catifes de flors naturals. Durant tot el dia podràs veure en directe com s'elaboren les catifes, gaudir dels racons catifes i passejar per la Fira d'Artesans. I a partir de 6:45 de la tarda, la gran cercavila recorrerà els carrers del centre del poble. No t'ho perdis. Més informació a visitarbúcies.com.
6: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
7: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
8: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
7: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
8: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
7: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
9: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
10: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 31 de maig. Costella tira 7,95 euros al quilo. Llata de vedella 15,50 euros al quilo. Xurrasco de vedella 17,95 euros al quilo. Aletes de pollastre 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
11: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terres gironines.
12: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
11: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
12: Home.
11: Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
13: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
11: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
12: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
2: Fórmula 360. Tota la informació de la Selva i el Maresme i la millor música. Escolta'ns per internet. www.marina360.cat. Ràdio Marina.
1: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: 972 313 702.
1: L'última vegada que us heu sentit estafats / enganyats. Albert de Lloret, el cop que m'he sentit més estafat va ser quan tenia 18 anys, amb el carnet acabat de treure i vaig decidir comprar un cotxe de segona mà. Em pensava que havia trobat una ganga baratíssim i gairebé nou. Ai, que m'ho veig a venir. Només et diré que vaig acabar pagant el triple en reparacions del que em va costar el cotxe i em va durar només 2 anys. La Montse és de Salt. Mira, ara tenim una trucada en espera que és de Salt. A veure què li passa a la Montse. Diu, el pitjor va ser amb una companyia telefònica. Em van prometre una oferta per sempre i al cap de 3 mesos la factura havia pujat gairebé el doble. Entre trucades i reclamacions vaig acabar canviant de companyia. Aquell dia sí que vaig pensar que t'intenten colar de tot. I de moment acabo amb en Ricard des de Palafolls. Diu, vaig anar a un restaurant que anunciava paella casolana autèntica i ens van servir un arròs que semblava fet a correcuita i amb 4 musclos comptats. El cambrer encara ens va dir que era estil modern. Ens vam sentir més estafats que alimentats. Hola, Xavi. Sal, com estàs?
2: Hola, bona tarda. Bé.
1: Què? Ja sents com estafen el personal, no?
2: Sí, me sento identificat amb tots els que has fet el resum.
1: A veure...
2: I puc ficar detalls i tot.
1: Explica.
2: Sí, el primer del cotxe. Ara la nena el desembre va fer... Bueno, es va treure el carnet de conduir i vam trobar una ganga, també. Vam trobar un Golf, un Polo de l'any no sé què, bueno, per uns 4.000 euros, així.
1: Sí.
2: El dia que el anàvem a veure, se me va ocórrer preguntar-li a un meu amic, que és mosso, a veure si tenia alguna informació, i aquell cotxe havia tingut de tot, accidents, tenia el quilometratge retocat, bueno, la ITV no quadrava, aquesta per una banda. Sí. Després, has dit lo del telèfon, telèfon, avui tinc... No per aquesta via, però per una altra. Avui m'han trucat 3 vegades de Mozambique. Sí, jo no sé...
1: Què vols anar de vacances a Mozambique?
2: No, jo crec que dec tenir algun familiar allà que s'ha mort i alguna herència o... Doncs, Déu-n'hi-do.
1: I ara fa por... Perdona, però què volien aquests de Mozambique?
2: No, si no els agafo el telèfon, només faltaria. O sigui, l'estafa ve per aquí. Però... O sigui, sentir-te estafat és diferent, de que t'estafin. Però sentir-te estafat és tota la vida.
1: Escolta una cosa. Sí. No sé si et passa... No sé quin, si tens iPhone o tens Android. Sí. Què tens, tu?
2: iPhone.
1: Molt bé. Doncs ara el meu... em fa una cosa que últimament no em passava i m'agradaria saber, mira, és una pregunta que llanço als oients que tinguin el sistema Android com el iOS. Rebo un número estrany que normalment comença per 9, 0 i pico i em posa entre parèntesis, de vegades des del lloc on s'efectua la trucada a Sevilla, Madrid o tal i qual, però entre parèntesis posa possible fraude.
2: Possible spam o fraude, sí, correcte.
1: Et surt a tu també?
2: Sí, i a més també surt com si deixen un missatge et surt transcrit a la pantalla el que està dient per si el vols agafar o no. Però bueno, també t'he dit que hi ha moltes empreses que això s'ho passen pel forro i aquest de Mozambique, per dir alguna cosa, jo no sé per com t'ho fan, perquè més spam que això...
1: Home, clar. I, mano, però a més et posa que et truquen des de Mozambique.
2: És impressionant. 3 vegades ho han provat avui. Sí. I allò que poses a eliminar i
1: no hi ha manera.
2: I denunciar. I saps? I què va? No hi ha manera.
1: Xavi, hi ha una cosa que... Ja veus que a mi em passa molt poc ara, de veritat. Saps què vaig fer? Apuntar-me a la llista Robinson. Saps què és?
2: Bueno, sí, fa anys que hi estic apuntat. No hi ha maneres.
1: Ah, no, a mi em funciona força,
2: Sí, no, és igual, però els hi és igual, aquesta gent. Aquests que et truquen de
1: Mozambique.
2: De la llum, els de Mozambique o els de la llum, que sóc de... Jo dic, escolta, que no em podeu trucar, diu, és igual, diu, perquè tu has en alguna pàgina web o on sigui, has acceptat les caixers o has acceptat alguna cosa que tu no saps i tenen dret a trucar-te amb les cookies i tot això. Al final, ja en saben, has de ser més intel·ligents.
1: Algun altre cas d'estafa o d'engany?
2: Bueno, em vaig sentir estafat una vegada en un bar d'aquí de Girona, després d'un dia de feina que teníem, bueno, amb els companys de feina, un dia de saturació vam anar a un bar que tenim al cantó i estàvem fent unes tapes i vam demanar no sé si us sona, el ara és molt famós, el cachopo.
1: Que és allò rebossat, carn de...
2: La carn empanada amb formatge i se suposa que pernil d'algú.
1: Sí, exacte.
2: Bueno, clar, doncs érem tres a l'hora de dinar i estàvem fent una mica de tapes. I vam veure el cachopo i vam veure un cachopo que marcava 22 euros i mig. I jo dic, ole, tu, a veure, aquí podem dinar tots tres, no?
1: Ha de ser molt bo.
2: I ha de ser boníssim, sí, sí. Doncs aquell cachopo feia un pam, vale? I estava sucarrimat, i allà, t'ho juro que ens van quedar amb una cara, que allà sí que em vaig sentir estafat, però estafat.
1: Molt bé, Xavi.
2: Molt bé.
1: Molta sort a la vida.
2: Igualment.
1: Adéu.
2: A tots. Va.

0: de cap a cap.
1: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
2: Ràdio Marina. Som

0: Els físics permeten des d'aquest dilluns pagar amb Bizum. La nova funcionalitat s'implantarà de manera gradual i la previsió és que estigui plenament operativa a finals d'any. El sistema permetrà fer pagaments presencials directament entre comptes bancaris i sense contacte, apropant el mòbil al de TAF. Un segons Bizum, la disponibilitat del servei dependrà de cada entitat bancària i tant els bancs com els establiments aniran incorporant progressivament aquesta opció de pagament. La plataforma calcula que al desembre la gran majoria dels més de 31 milions d'usuaris de Bizum podran utilitzar aquest sistema als comerços. I en clau general, destaquem que Catalunya podria arribar a disposar de fins a 20 gigawatts de capacitat en centrals hidroelèctriques reversibles aprofitant embassaments ja existents. Això defensa el Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, que destaca la possibilitat d'aquestes infraestructures per emmagatzem excedents d'energia i reutilitzar-los en moments de màxima demanda. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres, amb predomini del sol al quadrant nord-est, les temperatures màximes comencen a pujar i se situen entre els 24 i els 27 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
4: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
3: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
2: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
3: La teva casa canvia, el teu estil canvia, els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari, solucions per la llar, perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
5: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
6: De cap a cap, amb Joan Bosch.
7: De cap a les 7 de la tarda, són les 6 i 4 minuts. Ràdio Capital 95.6, Taronja Ràdio Girona 94.4 i Ràdio Marina 100.3, 96.2.
6: 972, 313, 702.
7: El gran tema de debat tota aquesta tarda és si us heu sentit enganyats alguna vegada o estafats. Hem estat parlant al principi del programa amb en David de Pineda, un noi que ha reclamat al Ministeri de Transportes i a la Generalitat amb 9.000 euros pels danys psicològics i de la seva vida que li ha provocat el mal funcionament de Rodalies. És tot un procés molt llarg, ja porta molts anys acumulant informació i dades per haver presentat aquesta denúncia, a veure si té recurs. Tenen 2 mesos les dues administracions, tant l'estatal com la catalana, per contestar, i si no, serà via judicial. I a veure si crea jurisprudència amb aquests 9.000 euros que demana a Rodalies.

0: Martí Seguer.
1: De Can Seguer de tota la vida.
2: Sí, exacte.
1: Com estàs?
2: Molt bé.
1: Bé, setmana que comencem... Bé, no, comencem, avui és dimarts. Ja. Sí. Jo, és que passa... Avui
2: passa el temps volant, eh?
1: El temps passa volant. Sí, sí. I a més o menys, d'aquí a 4 dies ja comencen les vacances d'agost i de juliol.
2: Home, sí, sí.
1: Ho veus, que bé. Escolta, tu, a sí. veure, parlem d'una cosa que l'altre dia ho estava comentant en el programa. Mm. No diré el nom. Una presentadora de TV3 sí. es va enganxar a TikTok sí. i va haver d'anar a tractament psicològic. O sigui, li van detectar que estava enganxada a TikTok. I ara no. se l'ha... Ja no el té en el mòbil i tota la història. Sí. Dic això perquè em sembla que em vols començar parlant de TikTok, que vol entrar sí. en el ple sector dels viatges.
2: Clar.
1: Sí, éramos pocos y parió la abuela, no et fot?
2: Exacte, sí, sí, sí. Doncs mira, TikTok ha anunciat el llançament de TikTok Go.
1: Ale.
2: Una nova funció que permetrà, de moment està disponible només als Estats Units, reservar hotels, atraccions, tours i serveis locals diferents des de la mateixa aplicació.
1: Per exemple, atraccions com, per exemple, jo que sé, els cotxes, autos de xoc, els cavallitos, tot això, o no?
2: No, no, no. Coses que veiem per TikTok. Els típics vídeos de... Te enseño los sitios más bonitos de la Costa Brava.
1: Ah, perfecte, perfecte. Molt bé.
2: Doncs hi haurà un link allà i els vídeos patrocinats doncs, podran anar directament al lloc. Vale?
1: Sí.
2: La idea és integrar això. Les reserves dins dels espais on els usuaris ja descobreixen els continguts, els vídeos, les cerques, les aplicacions, les ubicacions. Això vol dir que una persona pot veure un vídeo sobre un hotel, un restaurant, una activitat o una experiència, consultar-ne els detalls, veure la disponibilitat i inclús des d'allà mateix podrà fer en pocs passos
1: la reserva. Mira que bé.
2: Per posar en marxa aquest servei, la plataforma ja treballa amb diverses agències de viatges, com són Booking, Experia, Trip.com o altres, també. Està obrint el mercat. La companyia presenta aquesta novetat com una manera de connectar el moment d'inspiració amb l'acció o la compra o la reserva. I això, amb TikTok Go, l'empresa això vol convertir aquest descobriment en una eina directa per als negocis locals, empreses del sector turístic. L'objectiu és això, facilitar que hotels, guies, restaurants i serveis vinculats al turisme arribin a aquestes noves audiències més joves.
1: És que ho farà de tot. L'altre dia, sense anar més lluny, saps que... Bé, hem parlat moltes vegades, que pots comprar moltes coses a través de TikTok.
2: Sí, hi ha TikTok
1: l'altre Shop. L'altre dia hi havia una dona des de, jo què sé, des de El Salvador o vés a saber de quin país, i estava venent calçotets i braguetes per TikTok.
2: Sí, bueno, i surt el link allà
1: sí,
2: i
1: sí,
2: diu,
1: sí, pots comprar.
2: Pinxa aquí.
1: Sí,
2: que...
1: sí, anava ensenyant la qualitat de les calcetes i dels boxers.
2: Sí, és la nova teletienda.
1: Jo vaig estar a punt de comprar-me'n un. El que passa que vaig pensar... Continuem.
2: Vindran de lluny.
1: Continuem. A veure, presentador, sóc jo aquest. Sí, és que ens ho preparem molt bé.
2: Home, clar.
1: Clar, un bon guió.
2: Home.
1: Sí, és la millor improvisació. Parlem ara d'energia renovable perquè a les Canàries s'està provant una tecnologia que vol aprofitar la temperatura del mar per generar electricitat.
2: Doncs sí, sí, a la plataforma oceànica de les Canàries, coneguda com a Plocan, s'està provant un sistema innovador per generar electricitat a partir de la diferència de temperatura entre l'aigua superficial del mar i l'aigua de les profunditats. La tecnologia parteix d'un principi senzill d'explicar. A la superfície, l'aigua del mar és més càlida, a molta profunditat, en canvi, és més freda, i aquesta diferència de temperatura es pot utilitzar per produir aquesta energia. El sistema fa servir aigua calenta de la superfície per escalfar un líquid especial que bull a baixa temperatura, i quan aquest líquid es converteix en vapor, empeny una turbina, i quan la turbina gira, genera aquesta electricitat. Després el procés continua gràcies a l'aigua freda de les profunditats, que serveix per refredar-ne aquest vapor i tornar-lo a convertir en líquid per tornar a fer aquest procés, aquest cicle, diguéssim.
1: Carai.
2: Aquesta tecnologia ja s'havia provat en instal·lacions terrestres, però el problema important és anar a buscar aquesta aigua freda a les profunditats del mar, per tant, una instal·lació molt costosa amb canonades, i ara el que s'està treballant és un prototip flotant que es pugui instal·lar directament al mar, i això permetria reduir les necessitats de grans infraestructures a terra i fer que el sistema fos més modular i més econòmic. Un dels avantatges que destaca la companyia és que aquesta font d'energia podria funcionar les 24 hores del dia, a diferència de l'energia solar o de l'eòlica, que depèn del vent o del sol i de la temperatura. Per tant, una producció contínua. La companyia també defensa que l'impacte ambiental seria reduït perquè aquestes plataformes ocupen poc espai, serien silencioses i no gastarien, no farien emissions de carboni durant aquesta operació.
1: Molt bé, Martí, fem una pausa, una mica de música i tornem. Fins ara. Va.

0: Va, seguim parlant de noves tecnologies i ara una cosa que afecta els més petits. Parlem d'intel·ligència artificial, sí, però amb una mirada centrada als infants i en els vídeos generats per la intel·ligència artificial. Martí.
1: Doncs sí, cada vegada hi ha més vídeos generats amb intel·ligència artificial i pensats per a aquest públic infantil en plataformes com YouTube, TikTok o Instagram. Són continguts fàcils i ràpids de crear i això fa que es puguin produir de manera massiva. El problema és que molts d'aquests vídeos presenten errors visuals, situacions incoherents i escenes que trenquen les regles bàsiques d'aquesta realitat. Per exemple, animals que neixen d'un ou quan no són ovípars, objectes que apareixen i desapareixen sense cap explicació, pilotes que es mouen de manera antinatural o animals realistes que fan moviments impossibles, per exemple, vaques que volen, per exemple. Aquest fenomen és relativament recent, perquè fins fa poc no era tan senzill generar aquests vídeos. Ara, però, les eines disponibles doncs permeten crear molts d'aquests continguts en molt poc temps i això ha fet aparèixer comptes que publiquen desenes i milers de vídeos, sovint amb l'objectiu d'aconseguir visualitzacions i monetitzacions sense més. Diversos especialistes han començat a alertar sobre aquest impacte que tenen aquests continguts en els infants, els més petits. Encara no hi ha estudis concloents, però sí advertiments sobre com poden interferir en el seu desenvolupament cognitiu, especialment en aquestes edats petites en què els nens estan aprenent com funciona el món.
0: Que maco, això. Que gent que està aprenent com funciona el món, els nens, està molt bé, això.
1: Clar, sí, sí. És que però clar, els estem ensenyant una realitat que no existeix i que encara no poden, poden entendre, no? Per això, organitzacions com la ONG Fairplay demanen a YouTube, a Google, que retiri aquests continguts de YouTube Kids, que és una plataforma
0: clar.
1: Especialment per ells, perquè no mostri aquests vídeos. Una de les preocupacions també és la confusió, això, aquesta confusió que els hi creem entre la realitat i la ficció. Perquè això, estan això, construint el seu món, sí. La recomanació, doncs, dels especialistes és reduir aquesta exposició a les pantalles en infants petits i quan se'ls permeti mirar algun vídeo, fer-ho acompanyats d'un adult. I això també els permet saber què està veient, contextualitzar-ho si surten coses estranyes i també evitar que l'algoritme encadeni un vídeo rere l'altre sense cap mena de control, perquè igual que ens afecta a nosaltres aquest algoritme que ens provoca addicció, clar, en els nens petits,
0: encara
1: òbviament
0: més, encara més, i no tenen la capacitat de controlar-ho.
1: No.
0: Si ja tenim problemes nosaltres per controlar, ja parlàvem abans del cas d'aquesta periodista de TV3 que es va enganxar a TikTok, doncs imagina't un nen.
1: Sí.
0: Escolta, va, ràpidament, acabem parlant de Catalunya i la seva aposta pels centres de dades.
1: Doncs sí, Catalunya està impulsant una estratègia per consolidar-se com un hub de digital al sud d'Europa, amb un total de 26 projectes potencialment de centres de dades i de definició de 7 pols en aquest territori, que és Catalunya. Aquesta iniciativa busca reforçar la competitivitat i la sobirania tecnològica de Catalunya, disposar d'una quinzena de centres operatius, però es preveu un creixement significatiu en els pròxims anys, impulsat especialment per aquesta demanda associada a la intel·ligència artificial. Els 7 pots territorials identificats inclouen zones com el Parc de l'Alba, el Barcelonès, Tarragona, Lleida, l'Anoia i les Terres de l'Ebre. Aquests espais s'han seleccionat en funció de factors com la disponibilitat del sòl, la capacitat energètica i la seva connectivitat. I una de les novetats és la creació d'un sistema de gestió que coordina i que facilitarà la tramitació d'aquests projectes i l'accés a aquests recursos que són necessaris. Els centres hauran de complir requisits estrictament en termes d'impacte econòmic, sostenibilitat i creació d'ocupació, i aquest desenvolupament forma part d'una estratègia més àmplia per posicionar Catalunya com un node digital clau a nivell internacional, aprofitant també la seva connexió amb els cables submarins recentment estrenats aquí a Barcelona, també.
0: Bueno, una gentada passant cables per sota l'aigua, increïbles, eh?
1: Te'n faries creus?
0: No, és una això és pregunta de nit dels ignorants. Com collons passen els cables de Galícia fins als Estats Units? Qui els passa? Com ho fan, amb una màquina?
1: Amb uns barcos.
0: Ah, uns barcos.
1: Sí, són uns tubs molt grossos.
0: Jo pensava que hi havia bussejadors tipus llobarro.
1: No, hi ha uns barcos molt grans, i cada 50 quilòmetres quilòmetres, posen com un, com una balisa i els van, els van deixant caure.
0: Sí, sí,
1: sí, sí, sí.
0: Molt bé, fins que una balena se fot el cable i queda enrampada.
1: Que no, que és molt gruixut, que és molt gruixut. Tot i que a vegades pateixen atacs, aquests cables, eh? Però són més humans que d'animals.
0: Sí, sí. I la setmana que ve, Martí.
1: Apa, adéu.
0: Adéu.

0: Dos quarts de set i quatre minuts. D'aquesta cançó fa 40 anys. Banda sonora de la pel·lícula Top Gun, que aquests dies està commemorant l'aniversari. És un tema de Berlín que recuperarem d'aquí a 4 minuts, després de la publi.
1: De cap a cap.
2: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
3: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
2: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
3: Home.
2: Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
4: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
2: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
3: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
5: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
6: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef, Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. T'hi esperem.
7: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança es la excelencia.
8: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
9: Una iniciativa de Vital Dent.
5: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.
10: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
11: Ho passes malament quan et toca parlar en una reunió de treball important? O quan has de fer una presentació? Els tallers presencials i online d'en David Quesada et donen eines i pràctiques perquè la teva por no bloquegi el teu creixement professional i puguis parlar en públic amb confiança i naturalitat. Entra a david-quesada.com i descobreix com et pot ajudar. Ara, taller presencial a Blanes el 16 i el 30 de maig. Inscriu-te ja!
12: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
13: Ladies and gentlemen. Benvinguts a l'hora de les notes. Tornem amb tu. Una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio Musical Lliure de Peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
14: L'hora de les notes. L'hora de les notes. Amb Carles Giribets.

0: 972 313 702.
1: Expliqueu-nos quan us heu sentit estafats o enganyats per última vegada. La Sílvia Zacalella diu: un cop vaig comprar roba per internet i la talla no tenia res a veure amb les fotos. El vestit semblava elegantíssim a la model i a mi em quedava diu, com una funda de sofà. Des d'aleshores només compro si hi ha opinions de gent real. Com tot de comprar roba per internet, Sílvia de Calella. A veure, la Marta és de Palafrugell. Diu, jo em vaig sentir bastant estafada amb una compra online d'un electrodomèstic. A la web semblava una cosa i quan va arribar era molt pitjor del que anunciaven. A més, per tornar-ho, em van posar moltes traves. Jordi de Figueres diu, amb el tema de Rodalies de Catalunya m'he sentit enganyat més d'una vegada. Mira, igual que en David de Pineda. Retards constants, informació confusa i serveis que no funcionen bé. Pagues un abonament i després no tens garanties de res. Entenc que hi hagi incidències puntuals, però hi ha dies que és desesperant. Al final acabes arribant tard i ningú et compensa res. I acabo amb la Sílvia de Blanes, diu, jo em vaig sentir enganyada amb una companyia telefònica. Em van prometre un preu i després la factura era molt més alta. I al costat de i a Lloret, i a Lloret hi ha la Montse. Hola, Montse.
2: Hola, bones.
1: Què tal?
2: Bona tarda.
1: T'han estafat, t'han estafat o enganyat alguna vegada?
2: Mira, jo crec que constantment ens estafen. Com diuen, com tothom que ha trucat en tema menjar, en tema compres que després no té res a veure el que t'ofereixen en la realitat, en fi, però realment estafes a mi personalment, eh? Sí. Quasi ens estafen telefònicament a la mare. És que diguem, la gent gran agafa el telèfon, no s'entera, no?
1: Perdó, no t'he entès, Montse, perquè s'ha tallat. Dius que han intentat estafar telefònicament a la teva mare?
2: Sí, sí, sí. Per sort, no, ella no va saber com respondre i va penjar.
1: Sí.
2: Va penjar. Però sí, sí, era una estafa en tota regla per telèfon i perquè la dona no va saber dir-li el DNI perquè
1: gran,
2: no se'n recordava del seu DNI, sinó, bueno, sí, sí, ja tenien, fin, o totes les dades que li interessava, saps?
1: O sigui, la teva mare va estar a punt de donar-los fins i tot el DNI.
2: Sí, sí, convençuda que era el seu banc. Això és el que emprenya, vull dir, clar, els estafadors viuen d'això, evidentment, no? Però dius, ostres, la persona que està a l'altre cantó és una persona vulnerable, que no saben, i més gent gran, que no saben de la realitat del dia a dia, no? Tot és digital, tot és informàtic, en fi.
1: Quina ràbia el comprovar aquestes estafes i sobretot aprofitar-se de la vulnerabilitat de les persones, grans.
2: I després, no cal tampoc que sigui aquestes empreses que són... No, no, el banc mateix oferir-li un producte a una persona de 80 i pico anys, oferir-li un producte, treu-li del banc, no sé si van ser 18.000 euros. Sí, sí, per un fons de no sé què, no sé quants, la mare no s'entera de res. I clar, després quan ho va dir, dic que no, tu no vols fer aquesta operació financera, mama, si tu no hi entens. No, si la noia del banc ho va demanar. Sort que després se'n van donar compte i ens ho van tornar.
1: Però
2: el mateix banc, eh?
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Ostres, un moment. O sigui, truquen per telèfon a la teva mare i li demanen que faci una transferència perquè aquells diners tindran més rendibilitat?
2: Fondos de l'Estat, saps? Coses d'aquestes. Vale? I clar, ell no hi entén. Sí, home, perquè te donen rendibilitat i ell no hi entén. I llavors van dir, bueno, però si me donen rentabilitat, doncs venga. Ell no es pensava que fos un moviment de diners, saps?
1: I us el van tornar, els van tornar.
2: Sí, sí, home, clar, ara m'anava a dir, perdona, aquesta persona no sap ni el dia que viu, que no veu, que és gran. Llavors, a vegades dius, no cal que sigui una estafa jo predimitada, saps? Sinó que t'ofereixen productes, tu els acceptes i vinga, saps?
1: En fi.
2: Les conseqüències, no sé, això sí que sap greu, saps?
1: I tant. Montse de Roses, de Lloret de Mar, moltes gràcies. Una abraçada.
2: Vale, vagi molt bé.
1: Adéu.

0: Família, marxem. Falten 5 minuts per les 7 de la tarda i demà tornem, eh?
1: De cap a cap, amb Joan Bosch.
0: Ràdio Capital, Taronja Ràdio Girona i Ràdio Marina. Fins demà a les 4. Adéu-siau.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 7.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, han escenificat aquest dilluns l'acord per impulsar el futur tren orbital ferroviari, una infraestructura que ha de connectar Mataró i Vilanova i la Geltrú. Sense passar per Barcelona, el projecte preveu una línia de 120 quilòmetres amb 40 estacions i una inversió estimada de 5.200 milions d'euros. El calendari més optimista situa la finalització de tota la infraestructura l'any 2041, tot i que el desplegament es farà per fases. El govern defensa que el nou model ferroviari permetrà trencar amb l'actual esquema radial centrat en Barcelona i millorar la mobilitat entre les comarques metropolitanes. Els alcaldes de la

0: Oriol Junqueras han signat l'acord pels pressupostos de Catalunya per aquest 2026. La línia orbital ferroviària, que ara explicàvem, la inversió de més de 527 milions de l'Agència Tributària de Catalunya, la majoria catalana del Consorci de la Zona Franca o un pla de barris de 400 milions per a municipis petits són alguns dels acords que han facilitat aquesta signatura. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimarts, avui amb núvols al quadrant nord-est, tot i que també s'obriran clarianes. La temperatura màxima se situa entre els 22 i els 24 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
4: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
3: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Matí 360.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, han escenificat aquest dilluns l'acord per impulsar el futur tren orbital ferroviari, una infraestructura que ha de connectar Mataró i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona.
2: Està molt bé que hi hagi vedes, es regulin les xarxes, altres estris de pesca diària i es miri per preservar al màxim el fons marí. Ara, no es pot collar els pescadors fins a límits que no poden assumir de cap manera. Des de Madrid, o una mica més lluny, Brussel·les, dues capitals, que tindran molts polítics i tècnics, però que, curiosament, no tenen sortida al mar.
3: Supervivència en joc, l'hecatomba laborista en les últimes eleccions a Anglaterra amenaça la continuïtat del tradicional bipartidisme britànic i col·loca el primer ministre contra les cordes.
4: És recomanable valorar aspectes com l'ubicació, l'estat de l'immoble, les despeses associades i l'eficiència energètica i, evidentment, el pressupost disponible. El més important és trobar una vivenda, sigui de segona mà o sigui nova, que s'adapti al teu estil de vida i a les teves necessitats presents i futures.
1: I dius que George Harrison va anar al casament de...
5: Sí. Hi ha divorcis molt benvinguts. Mira, sí. El meu, per exemple.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26è jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Vine, seu a taula i deixa conquistar per l'arròs a Lloret de Mar.
1: Busques confiança, qualitat, preu i garantia sobre rodes? A edificar.com tens una àmplia gamma de vehicles seminous i d'ocasió. Revisats, cuidats i amb 3 anys de garantia. Segur que hi trobes el cotxe que busques. Edificar.com, a Fornells de la Selva i Girona. Són de confiança. Són d'aquí.
2: Aquest mes de maig vine a Blanes a gaudir de l'art. 5ª ruta de l'art als aparadors. Més de 30 obres exposades a les botigues. Organitza Associació de Botiguers de Blanes amb la col·laboració de l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes, AFIC i la Diputació de Girona.
3: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús. També per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
4: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
5: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
4: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
5: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
4: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
6: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
7: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat.

0: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Salt i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
1: Diputació de Girona.
2: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
3: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
2: I passar l'ITV a Control Auto ITV. Coi, entre setmana no troba moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
4: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
2: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
3: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
0: Hi ha llocs que no només es visiten, se senten. Tossa de Mar és la seva llum, la gent, els seus carrers i el comerç de proximitat que et coneix i t'acull. És descobrir sabors d'aquí, passejar sense pressa i deixar-se portar pels camins de ronda. Perquè Tossa és autèntica tot l'any. Tossa de Mar es viu tot l'any. Amb tu. Visit tossa.com.
5: El blues arriba a Santa Susana. El 22 i 23 de maig a l'Espai Camp Mas de Dalt, Susana Blues Festival. Divendres 22, Mònica Green i Wax and Boogie. Dissabte 23, a Contra Blues, Los Mambo Jambos, Suitcase Brothers i Escaramanga. Compra ja la teva entrada i no et quedis fora. Susana Blues Festival.
6: Entrades a antrapolis.com.
7: Atenció, a Dental Dent Palafolls tenim promoció especial d'Invisalign. I a més, et regalem 2 mesos de gimnàs a l'Anytime Fitness Santa Susana. Dental Dent Palafolls, alinea el teu somriure, activa el teu cos, no ho deixis escapar. Dental Dent Palafolls, demana cita avui mateix al 609 85 51 50.
8: Et busco i t'aviso.
9: Quilòmetre zero, artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero, cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis... Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu, tot per als teus. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana. Obert tot l'any.
1: Va, vinga, selfie.
2: Arnau, ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
3: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
1: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
4: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
1: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
0: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
5: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.
6: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
7: Inspirats pel temps de flors per la primavera, tres propostes musicals i florals teníem aquesta setmana, relacionades, esclar, amb les flors. El primer tema, l'Endless Summer Vacation, un tema del 2023, el vuitè àlbum d'estudi de Miley Cyrus, i el tema Flowers, amb un 30% dels vostres vots en tercera posició. Frec a frec han estat les votacions aquesta setmana, amb comptadors realment igualats. En segona posició, Bon Jovi, un clàssic del 92, Bed of Roses, des del seu cinquè àlbum Keep the Faith. Per tant, la nostra tercera proposta, que ha superat el 32% de Bon Jovi, amb un 38%, un altre clàssic. En aquest cas, el de l'Oreja de Van Gogh, un tema del 2003, des de l'àlbum Lo que te conté mientras te hacías la dormida. És un dels seus temes insígnies, Rosas. Una oreja que encetava aquesta setmana la seva fantàstica gira i jugava a casa, ho feia a Bilbao, amb un doble concert. No ha arrencat la cosa del tot de cara, però estem convençuts que aquesta gira reafirmarà d'una manera contundent la tornada de Maya Montero a l'Oreja de Van Gogh. Rosas, una història de desamor atemporal que s'ha convertit en un dels grans himnes de l'Oreja de Van Gogh, que va enamorar tota una generació i que continua enamorant, i que gràcies a un 38% dels vostres vots és la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Roses, un tema que va veure la llum al setembre de 2003 i que va catapultar a la fama. A Amaia Montero i l'Oreja de Van Gogh. Amb el 38% dels vostres vots és la nostra cançó de la setmana.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya han reclamat a la consellera d'Educació que negociï amb els docents per resoldre el conflicte obert al sector educatiu. En una carta enviada al departament, l'entitat critica el que considera un menyspreu cap als professionals de l'educació i assegura que fa mesos que denuncien manca de recursos, sobrecàrrega laboral i dificultats per garantir una educació inclusiva i de qualitat. La FAC defensa que les reivindicacions dels docents van més enllà de les condicions laborals i afecten directament l'atenció educativa i emocional de l'alumnat. L'organització també rebutja la presència de Mossos d'Esquadra en espais educatius i assemblees de professors, una situació que considera incompatible amb una educació democràtica. Les famílies reclamen més recursos per a l'escola pública, reforçar la codocència i revisar les polítiques educatives. I el Consell Comarcal del Maresme assumirà la gestió del servei de transport escolar no obligatori de Tordera a partir de les últimes setmanes d'aquest curs 2025-2026. L'acord s'ha formalitzat amb la signatura d'un conveni entre el Consell i l'Ajuntament i permetrà que l'ens comarcal passi a encarregar-se de la tramitació del servei, l'organització de les rutes i el procés d'inscripcions. El canvi també tindrà continuïtat durant els pròxims cursos escolars. Paral·lelament, ja s'ha obert el període

0: Catalunya, avui dimarts, de núvols, també de clarianes. Les temperatures màximes entre els 22 i els 24 graus. Demà dimecres, predomini de l'ambient assolellat. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
4: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
3: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Matí 360.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, han escenificat aquest dilluns l'acord per impulsar el futur tren orbital ferroviari, una infraestructura que ha de connectar Mataró i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona.
2: Està molt bé que hi hagi vedes, es regulin les xarxes, altres estris de pesca diària i es miri per preservar al màxim el fons marí. Ara, no es pot collar els pescadors fins a límits que no poden assumir de cap manera. Des de Madrid, o una mica més lluny, Brussel·les, dues capitals, que tindran molts polítics i tècnics, però que, curiosament, no tenen sortida al mar.
3: Supervivència en joc, l'hecatombe laborista en les últimes eleccions d'Anglaterra amenaça la continuïtat del tradicional bipartidisme britànic i col·loca el primer ministre contra les cordes.
4: És recomanable valorar aspectes com l'ubicació, l'estat de l'immoble, les despeses associades i l'eficiència energètica i, evidentment, el pressupost disponible. El més important és trobar una vivenda, sigui de segona mà o sigui nova, que s'adapti al teu estil de vida i a les teves necessitats presents i futures.
1: Dius que George Harrison va anar al casament de...
5: Sí. Hi ha divorcis molt benvinguts. Mira, el meu, per exemple.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell ja reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
2: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
3: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
4: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
3: I passar l'ITV a Control Auto ITV. Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
5: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
3: Fes la inspecció Control Auto ITV.
4: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
6: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada mes, un nou tema al Matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

0: Hola, Gala.
1: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
0: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
1: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 31 de maig. Costella tira 7,95 euros al quilo. Llata de vedella 15,50 euros al quilo. Xurrasco de vedella 17,95 euros quilo. Aletes de pollastre 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
3: El diumenge 31 de maig, vine a descobrir Arbúcies com mai l'has vist. Els carrers s'ompliran de color amb la mostra de catifes de flors naturals. Durant tot el dia podràs veure en directe com s'elaboren les catifes, gaudir dels racons catifes i passejar per la Fira d'Artesans. I a partir de 6:45 de la tarda, la gran cercavila recorrerà els carrers del centre del poble. No t'ho perdis. Més informació a visitarbúcies.com.
4: Busques cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero? Aquadis Andreu tens més de 150 vehicles multimarca en estoc, tots revisats i certificats. A més, amb garantia de fins a 60 mesos. Vine al teu concessionari de confiança. T'esperem a Quadis Andreu, carretera nacional 2, 2527 de Fornells de la Selva i també a Quadis Andreu, carrer Antoni Bernés i Voltresa 8 de Girona.
5: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
6: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
7: 100.000 persones del Maresme estan exposades al risc d'inundacions per les rieres.
8: Aquestes xifres i índexs de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar?
6: Moltes coses.
9: Vivim més que mai, l'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys.
10: Aquesta setmana ens centrem amb les veus.
6: Moltes coses.
11: 20 d'abril del 90.
0: I quina cançó, no l'aixafarem, la posarem sencera al final, ho prometem, però volem parlar sobre ella, aquesta mítica.
7: Perquè per mi és el clima 90 quilòmetres, no sé jo, no sé com vas tu.
12: 90 quilòmetres, Déu-n'hi-do, també. Sí.
13: És que és bo que els seus fills facin esport per salut i, en cap cas, per treure'ls de pobres.
0: Una comèdia diferent, molt i molt divertida, que es diu Les ovelles de Tarnier.
14: M'agrada pensar que m'entenen, però no deixen de ser ovelles.
15: Oh, però per què para ara?
16: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
6: Matí 360, de dilluns a divendres, 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe. Marina360.cat.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 31 de maig. Costella tira 7,95 euros al quilo. Llata de vedella 15,50 euros al quilo. Xurrasco de vedella 17,95 euros al quilo. Aletes de pollastre 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi Dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com. Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
1: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
2: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
1: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
2: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a centremedicalomar.es.
1: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Volpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
2: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
0: Blanes, viu el Corpus. El diumenge 7 de juny vine al portal de la Costa Brava i descobreix el centre històric ple de catifes de flors. Entitats, artistes i participants ompliran els carrers de color, tradició i art efímer. Una bona ocasió per passejar, gaudir de l'ambient i redescobrir Blanes. Vine i col·labora amb les estores de Corpus de Blanes el diumenge 7 de juny.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
5: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
4: De cap a cap, el radio show de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
5: Escolta cada tarda de cap a cap. De dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio Marina i a marina360.cat.
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9.
2: Sempre al teu costat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
3: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
4: La policia local de Malgrat de Mar ha frustrat un intent d'ocupació de l'antiga discoteca Palm Beach situada al centre Sant Roc del Passeig Marítim. Els agents van actuar després de rebre una trucada alertant de la presència d'intrusos al local. Durant la inspecció, dues patrulles van localitzar quatre persones a l'interior de l'immoble on haurien accedit per la part posterior amb una escala. Segons l'Ajuntament, els quatre identificats tenen antecedents. Després dels fets, la propietat ha reforçat els accessos del local per tal de dificultar noves entrades. I els comerços físics permeten des d'aquest dilluns pagar amb Bizum. La nova funcionalitat s'implantarà de manera gradual i la previsió és que estigui plenament operativa a finals d'any. El sistema permetrà fer pagaments presencials directament entre comptes bancaris i sense contacte, apropant el mòbil al de TAF. Un segons Bizum, la disponibilitat del servei dependrà de cada entitat bancària i tant els bancs com els establiments aniran incorporant progressivament aquesta opció de pagament. La plataforma calcula que al desembre la gran majoria dels més de 31 milions d'usuaris de Bizum podran utilitzar aquest sistema als comerços. I en clau general, destaquem que Catalunya podria arribar a disposar de fins a 20 gigawatts de capacitat en centrals hidroelèctriques reversibles aprofitant embassaments ja existents. Això defensa el Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, que destaca la possibilitat d'aquestes infraestructures per emmagatzemar amb excedents d'energia i reutilitzar-los en moments de màxima demanda. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres, amb predomini del sol al quadrant nord-est, les temperatures màximes comencen a pujar i se situen entre els 24 i els 27 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
3: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
5: Fes més. Hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
6: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco i t'habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Crepuscó i David.
1: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: et busco i t'habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 10.

Escolta'ns on vulguis i quan vulguis. Marina360.cat.